El Juan Magán ha decidit, ja, aquest estiu del 2026, reinventar-se i comptar amb l'Omar Montes. Ens han portat aquesta nova versió del Bailando por ahí. Tampoc s'hi han trencat molt les banyes. Ara és el Ayer la vi, però escolta, que bé que ha funcionat, aquest estiu. Aquí a Flash FM, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu del 2026, com el Mike Towers. Flash FM. Ha estat sonant molt i molt, també aquí a La Que Manda, amb el seu Un Anamàs.

Doncs això ens diuen, el C. Tangana i el Mora, que necessiten droga per oblidar alguna persona. Aquí no ens fan falta aquestes coses, no estem a favor d'aquestes solucions, però escolta, quin tema, que ens van portar fa uns quants anys i que continua sonant a dia d'avui, com els Figaflauas, que també estan per aquí a la Quemana per portar-te el seu A la Fresca Remix.

0: des de França ens arriba el Hugel directament aquí a Flash FM amb el seu Moving to the Sun. This is Flash FM. Efectivament, ha estat una de les cançons d'aquest estiu del 2026, al igual que el Bad Bunny, el puertorriqueño, i està aquí a la que mana per seguir recordant els temes del seu David Tirar Más Fotos, i també qui està allà és l'Armand Maravall, per seguir una estoneta més aquí portant el poder del ritme. Nosaltres ens escoltem demà, com sempre, a les 11. Que vagi molt i molt bé. Adeu!
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquí us quedeu amb l'Armand i amb el Baile Inolvidable.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM.

0: Mola perquè es fan com les ingènues, saps, aquest parell? Com si no sapiguessin molt bé el que estan perpetrant. Aquest tremendo èxit d'estiu que s'han tret de la màniga l'Anna Mena i la Lola Índigo, que l'hem fet servir per començar nova hora de ritme aquí a la Camana. Es diu Petitoa, la cançó de la Neguet. De la Neguet Lleig, no, en aquest cas de la Neguet. Guapo, eh? Vinga, va, som-hi, família, va. This is Flash FM. Que per aquí ja desfila la Mireia Molina, que em mira dient meravella, tinc son, me'n vaig cap a casa, i jo us dic, no patiu, aquestes tres properes horetes de ritme us quedeu amb mi, que us duré doncs, dins d'aquesta plena matinada de dijous fins a les 6 en punt, amb tot el ritme de Flash FM i més.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tinc coses xules per endavant. De moment, em quedo amb aquest tio, amb el Quevedo, des del Baifo. Aquest es diu Ni Borratxo. Bona nit, família. Bona nit.

Si aquest tio canta iMusic, iFlow, és sinònim d'èxit segur, eh? Ens porta les millors èpoques de l'Ozuna, quan fotia tremendos palos i acabava amb això, eh? iMusic, iFlow, boh, quins records. És escoltar-lo i se'm posa la pell de gallina. Aquesta l'ha fet al costat del Lomar Kurtz Lousy. Es diu ZZ, sona a Flash FM. En aquesta matinada de ritme, que a més pinta molt bé, perquè tindrem per aquí Aurora, temazo d'amor al costat de la Rose. No estic parlant de l'Aurora, la teva veïna del tercer, eh? També el Farruko, amb el Giappa Kea, que la va fer amb l'Steve Aoki, o els Tiets, que aquest estiu ho han patat amb aquesta cançó tan xula, tan positiva, tan optimista. Mira, sona així, amb aquest xiulet per començar. Es diu Era això, sona així.

És la producció del Lugel, el francès, jugant amb les veus de la Ultra Naté, la mítica cantant americana, fent aquest com tallat dins de les veus que sembla que imiti una mica el cant d'una gallina, eh? En qualsevol cas, això seria incapaç de fer-ho. És aquest tamarro que es diu Moving to the Sun, sona Flash FM a aquesta hora de la nit. Matinada de ritme, eh? Apropant-nos tranquil·lament cap a les 4 en punt. D'aquí no res tindrem Nati, Natasha i Becky G. Flash! Abans del dominicà Henry Méndez, aquest estiu. Bueno. Aquesta potser la reconeixes, potser no, te l'explico. L'ha fet amb un productor de música electrònica en català, que es diu Estiu 22. S'han unit a l'estudi, van dir, Henry, vine aquí, canta'm això sobre el xiringuito, sobre la platgeta, sobre l'estiu. Mira quin bon rotllo. Sona Flash FM, aquesta que es diu El Chiringo.

0: Alguna vegada us ha passat que heu vist algú que us ha agradat tant, tant, tant, que heu dit, baby, wow. Uau, uau, uau. Doncs així ens hem quedat nosaltres a l'escoltar una i tantes vegades aquest baby. Uau, Karol G, al costat de la Jodelein i el Rosowski fent el mega crack de la setmana aquí a Flash FM per estrenar nova hora de ritme. This is Flash FM. Efectivament, perquè aquí estem, són ja passen uns minutets de les 4 del matí i estem fotent canya com si no ens importés, tu. Com si no ens hi anés el sol ni la vida. D'aquí no res, el de Lejitos Remix amb Jay Wheeler i Omar Kurz. També tindrem la Shakira amb el Dai Dai, però primer...
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Si jo us dic que vivo en un archipelago donde tocan el tambor y la gente se mueve, què dieu vosaltres? Doncs, efectivament, El Baifo, és això, és la lletra d'El Baifo, la cançó de Quevedo. Puja el volum, disfruta-la, que escoltes La Camana.

con otra, pero no sabe igual, eh? El tio que està lligant amb una, però es veu que no pot parar de pensar en l'altra. És un sentiment molt comú, eh? Jo crec que això, ves-ho veig, ens ha passat a tots, i si no us ha passat, ja us passarà. En qualsevol cas, aquesta la va fer l'Ozuna al costat del Fate, al Fercho, fa ja 4 anyets, es deia Hey More, sona a Flash FM. En aquesta matinada de ritme, si us pilla aquesta hora escoltant la ràdio, espero que sigui per bones raons, eh? Que esteu por ahí, o que esteu, com a molt, treballant una miqueta, que no us molestin gaire, que us deixin escoltar el poder del ritme, perquè d'aquí no res, tindrem la Bad Gyal, bueno. Amb aquesta tan xula que es diu Dame.

El seu instint a l'hora de crear hits és indubtable. Vaja, és que no podem dubtar del JCR i és perquè el tio ens calla les boques cada vegada. D'aquí no res, tindrem el Capo des de Colòmbia amb l'Una Na. També la nova versió del Camins al costat de la Su i el Mon DJ, o el China amb l'Anuel. Primer aquest remix xulíssim del David Guetta a la cançó aquesta que es deia Gone, Gone, Gone.

directe des del bressol del reggaeton, que és Puerto Rico, l'Omar Kurtz, que és un tio que en aquests últims anys s'ha establert, ja s'ha consolidat dins de l'escena internacional. L'escolten, jo crec, a tot arreu, a tot el món. Jo crec que si vas a la Quinta Forca, a l'Antàrtida, segur que trobes algú que està escoltant l'Omar Kurtz, perquè el tio, doncs ja et dic, ho està badant molt fort. Aquesta es deia Coco, la va publicar a principis d'estiu i sona a Flash FM. Serveix per apropar-nos cap a les 5 de la matinada en aquesta nit de ritme aquí, on tindrem un convidat especial, l'Anuel AA, amb el Manuel, o també la Emilia, la Tini, la Nicki Nicole amb el Blackout, això des d'Argentina. Però primer, una col·labo d'autèntic luxe, tu. Aquesta d'aquí. Almenys dame un perreíto mor. És com comença això que vam publicar fa 3 anyets ja, el Bad Bunny al costat del Fate. Es deia Perro Negro.

0: Què porta això, eh? Imagina't tenir l'Anna Mena i la Lola Índigo comptant els centímetres als que esteu de la seva boca, eh? Jo em posaria bastant nerviós, la veritat. Per tant, espero que no siguin centímetres, espero que siguin metres. Aquest és el Petito, un dels èxits de l'estiu, sonant a Flash FM. Vinga, va, per començar, nova hora, sí? This is Flash FM. M'he posat nerviós només de pensar d'estar uns centímetres de l'Anna o de la Lola, tu. Aviam, anem a calmar-nos. Hem començat nova hora de ritme. De fet, és l'última que passarem junts, perquè a les 6 en punt ja sabeu que s'hi posa l'Héctor Ortega amb el Flash Matí. Per tant, endavant. Va, som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem la Muixca, tindrem la Batguial i també tindrem la Lola Índigo al costat del Quevedo, amb aquesta xulíssima. Ja fa 3 anys d'això. Es deia El Tonto.

No sé quin deu ser l'èxit d'aquesta cançó, eh? El secret. Vaja, potser és la veu estrident del Chencho Corleone, així aguda. Combina la perfecció, per cert, amb la de l'Abad Gyal. Potser són aquests sintetitzadors de fons en la producció que recorden una mica aquell reggaeton antiguito, viejuno, del 2005-2010. En qualsevol cas, això es deia Choque, sona Flash FM. I ens serveix ja per passar d'un quart de sis del matí. Déu-n'hi-do el ritme que portem. Va, ens anem llevant, anem aixecant-nos. Un nou dia, dijous 17, amb el ritme de Psycho, també el de Bad Bunny o el de JC Reyes, ja preparat. I el Juan Carlos, el JC, ens interpretarà. Atenció, això d'aquí, tan xulo. Una mica baix de revolucions, però vaja bé per aquesta hora perquè vagi entrant-vos. Es diu Loquita. Loquita.

0: A aquesta hora estareu d'acord amb mi que venia de gust una mica de Latin House i per això hem de comptar doncs, amb el rei del gènere, eh? El màxim exponent d'aquest estil, que és el Ugel, des de França, des de Marsella, i aquest estiu doncs, ho està patant el tio amb aquesta que es diu Moving to the Sun. Molt bé, maco! This is Flash FM. Va, que a més, amb aquesta hem arribat ja superant el punt de 3 quarts de 6 del matí i això només pot voler dir una cosa, que és que queden 15 minuts perquè s'hi posi ja el vostre despertador de confiança, el Flash Matí amb l'Héctor Ortega al capdavant, que això comença res, d'aquí una estoneta molt ràpida.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Doncs vinga, per part meva ha sigut un plaer acompanyar-vos en aquesta matinada de ritme. Què us sembla si, per acabar, per acomiadar-me, us poso aquesta? Ens arriba també des de França. En aquest cas, l'autor és aquest cantant de hip-hop i de rap que es diu Mauvais Joe. La cançó es diu Pilé. Pilé.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Bon dia, com esteu? Anem per feina.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11... El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Vinga, som-hi.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Ara mateix, les 6 del matí, posem en marxa tota la maquinària d'aquest nou programa. Som-hi, va.

0: veritat és que la rima és fàcil, eh? Baby, wow, me gustas demasiado, no me has llamado... Bueno, cosetes d'aquestes de la Carol, eh? La bitxota! Aquesta setmana és la mega crack aquí a Flash FM per segona setmana consecutiva, acompanyada de Judelín i del tio del Malibú, el Rusowski. Baby, wow!
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Bueno, va, benvingut i benvinguda a aquesta edició del dijous del Flash Matí, eh? Vosaltres feu el que hagueu de fer, eh? Vosaltres esmorzeu, sortiu de casa, agafeu el cotxe, feu quilòmetres. Nosaltres ja ens encarreguem del que vindria a ser la banda sonora, eh? Perquè no us hagueu de preocupar absolutament de res, de decidir quines cançons escoltava. Ja us les posem aquí nosaltres, va bé? Ara mateix comença aquest programa Flash Matí, Flash FM, aquí l'Héctor Ortega, des d'ara i fins les 11 del matí, com és habitual. Estem aquí a l'altra banda per fer-vos companyia, eh? Si esteu fent quilòmetres, haureu vist el preu de la benzina, no? I del gasoil i del dièsel. Tela marinera, tu, tela marinera. Ja vaig saber d'omplir ahir el dipòsit. Bueno, omplir. Ja quan vaig veure que allò ja no tenia remei, dic, para, atura't, ja està. Ja arribaré fins on pugui, saps què vull dir? Quines coses, tu, quines coses. I 15 aiguats també ahir a la nit, al vespre nit, eh? No sé si algú de vosaltres li va enxampar aquesta pluja que va caure ahir de sobte. Bueno, ho vam anunciar aquí d'alguna manera, eh? Però avui també d'aquí una estona tindrem el nostre home del temps per si s'ha de saber alguna cosa rellevant respecte a aquest dijous. Però bueno, en tot cas, des d'ara mateix, doncs tenim en marxa aquesta playlist matinal que s'anomena Flash Matí, ja sabeu, eh? A més, amb regals. Avui també amb les entrades pel Festival de la Velocidad. De seguida llancem la pregunta d'avui per si els que matineu tant com vosaltres també, evidentment, us ve de gust participar. De moment, anem a obrir el Baifo.
1: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el Flash Matí.
0: El Quevedo ja us fa canviar la cara, ¿vale? Quevedo, en aquest cas, amb les nova línia, les 4, al Golpito. Molt bon dia, som-hi.

0: el Sebastián Yatra, ara fa unes quantes temporades, amb aquesta cançó anomenada 2 AM. Avui la recuperem a les 6 i 12 minuts, concretament ara mateix, d'aquest dijous 17 de setembre del 26, en directe des del Flash Matí de Flash FM. Bon dia, què tal? Vinga, pam, pam, pam. Ja sabeu, aquí a l'altra banda per fer-vos companyia, per ajudar-vos a començar aquesta nova jornada o acabar la nit, si és que sou d'aquells, aquelles que treballeu, fins a, doncs, fins que surt el sol, literalment, vale? Vinga, va, avui també amb entrades pel Festival de la Velocidad us volem portar al circuit de Barcelona-Catalunya, al circuit de Montmeló, del 2 al 4 d'octubre, si sou amants del motor, amants dels cotxes guapíssims de marques com Lamborghini, McLaren, Ferrari... Bueno, mireu fotos, mireu vídeos, perquè us encantarà i us hi convidem, d'acord? Llavors, si voleu participar, què heu de fer? Enviar-nos un missatge al 628-06-05-13 i ens heu de dir quina és la vostra ruta de cada matí, eh? Quin és el trajecte que feu cada matí, des de casa fins a la feina.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Vale, sigui en cotxe, sigui en transport públic, o si és caminant també, com vulgueu vosaltres. Quin és el trajecte que feu cada matí? Missatges al 628-06-05-13, al WhatsApp del Flash Matí. Entrades en joc pel Festival de la Velocidad del 2 al 4 d'octubre al circuit. Vinga, another talk to you.

Tabarte Paper ens convida directament cap a la seva terra ara mateix, a Flash FM, l'acabeu d'escoltar. Som al Flash Matí, ens hi hem posat a les 6 puntuals, ara mateix 6:20 d'aquest dijous. Sona Manuel Turizo. Otra

0: bon dia. Molt bon dijous. Avui us estem regalant també entrades perquè aneu al Festival de la Velocidad. Us hem fet una pregunta a través del WhatsApp. Quin és el vostre trajecte de cada matí? Quina ruta feu cada matí? Anem a repassar un parell de rutes. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
1: Pues yo todas las mañanas voy desde Terrassa hasta el lado de Diagonal Mar para empezar a trabajar.
0: Déu-n'hi-do.
1: A las 6:30 de la mañana. Muy buenos días a todos.
0: Molt bon dia. Adéu, està a punt d'arribar, a punt d'arribar. Molt bé, bravo. 628-06-05-13. Hola.
2: Bon dia, flaixeros.
0: Bon dia. Doncs,
2: realment jo visc 3 minuts, 4...
0: Ui, quina sort.
2: ...de la meva feina.
0: Quina sort.
2: I quina sort, perquè cada dia igualment arribo tard.
0: Aquesta és la típica.
2: Però la meva jornada de conducció arriba a la tarda, que és quan faig de mami taxi.
0: Amiga!
2: I aquí sí que faig quilòmetres.
0: Aquí sí, aquí pringues més,
2: Vinga, macos, un petonet. Adéu!
0: Gràcies, adéu, adéu.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Quina és la vostra ruta matinal? Entrades en joc pel Festival de la Velocidad. Escolteu Flash FM. Flash

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Els bombers han localitzat passada la mitjanit el cos sense vida d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella, al Garraf. L'episodi de tempestes ha deixat també diverses incidències per inundacions a Barcelona, amb talls a la ronda de Dalí al metro. Protecció Civil també ha alertat via és alert per temps violent al Barcelonès i al Maresme, amb indicacions que han estat vigents fins a la mitjanit. D'altra banda, la Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. A més, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha anunciat un nou reglament europeu per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. I a Badalona, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys, entrenador del Joventut de Badalona, per un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat. La detenció coincideix amb el dia que l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos apunten que no estan vinculats entre si més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marxa sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes del club blaugrana amb la lesió de Joan Garcia, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé també ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta i ha dit que va amagar el missatge perquè també pensa en els migrants. Flash Matí.

0: Estava una mica ratllat el xaval, eh? Diu, no me has escrito, però ni para pasar el rato, eh? O sigui, ni aquí he arribat jo, vaya tela. És el Jay Wheeler, la remescla d'Elousi, l'Omar Kurz, de Lejitos, és el títol d'aquesta cançó que avui fem servir al Flash Matí per seguir avançant en aquest dijous 17 de setembre. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Hola, bon dia, Héctor, què tal?
0: Escolta, hauríem de parlar de les pluges d'ahir perquè déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Home, ahir va ploure amb moltes ganes a bona part del litoral i del prelitoral. Sobretot a Barcelona, vam tenir un espectacular espectacle de llamps i trons,
0: ja
1: fins a la matinada, amb aiguats que van acumular localment més de 100 litres a la part alta de Barcelona, també a punts del litoral i del prelitoral sud de Barcelona. Vam tenir importants aiguats, afectacions, alertes... Bueno, hi va ser un show.
0: Tot un show, exacte. Bueno, hi ha molta gent que diu, no?, que quan van rebre l'alarma del mòbil, aquesta alarma industrial...
1: L'alarma alert, sí.
0: Que ja havia parat de ploure.
1: Sí, la veritat és
0: que... O li quedava molt poc.
1: Sí, va anar una mica tard l'alerta, podríem dir, eh? Sobretot el Barcelonès i el Maresme, que és on va sonar primer. Després va sonar el Penedès i companyia, però aquest primer sector, quan va sonar, la pluja ja anava bastant a menys. Bueno. Però bueno, problemes del directe, suposo.
0: Aquest és el salseo habitual de les pluges i les alertes, eh?
1: Sí.
0: Bueno, què s'ha d'esperar de cara a aquest dijous?
1: Doncs mira, al moment encara tenim alguns ruixats entre l'Anoia, el Baix Penedès, el Penedès, tot aquest sector d'aquí, i aniran amb menys al llarg del matí. Ens quedarà un matí, doncs, força tapat a bona part del litoral i del prelitoral central, més sol, amb més clarianes a les comarques de Tarragona, i a partir de la tarda tornarem a tenir alguns ruixats i localment tempestes a l'interior de les comarques de Girona i del Pirineu de Girona. Més sol a la resta, amb un dia on les temperatures màximes baixen. Ja heu notat avui matí, si esteu pel carrer, que refrescat i força. Jo avui he estrenat pantalons llargs.
0: Molt bé.
1: Per tant, doncs, podríem dir que ambient de tardor avui.
0: Molt bé. I ara mateix, per exemple, que

0: marcat alguns termòmetres.
1: Anem a Castell d'Aro, el Baix Empordà amb 20 graus, a Pujal a l'Anoia 13 graus, Sant Pau de Segúries al Ripollès 14 graus i a l'Alt Camp a Vila-rodona amb 18 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash Matí. Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí. Un inici brutal.
0: Un inici carregat de ritme. Per exemple, de seguida Mike Towers, Quevedo o Ugel. Abans Cano, acompanyat de Justin Quiles. Olvidar-nos de tot. Bon dia.

0: Després te paga el gym, eh? Un tio simpàtic, aquest, el Chris MJ, des del Flash Matí d'aquest dijous. Què tal, com esteu? Bon dia, eh? Anem amb un o què?
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Si no tireu per vosaltres mateixos, ja us ajudem, va. Estem aquí precisament per això, per repartir el bo i millor de la música de ball. Sí, sembla una mica de iaio, no? La música de ball sona una mica viejuno, no? Bueno, va, Quevedo, ni borratxo. Hoy me...

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: D'aquest matí de divendres. Desperta, Gemma.
2: Així estem la meitat de Catalunya.
1: Desperta.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Desperta.
2: Només penso en la migdiada, jo, eh?
1: Desperta.
2: Prou!
1: No puc parar, no puc parar. A veure, va, anem al WhatsApp. Collons, anem al WhatsApp del programa.
2: Per què em fa riure aquesta merda?
1: Perquè tu ets humor de caca, culo, pedopis. Per qui vulgui anar al col·le ben equipat.
2: Va, prou,
1: sí, ja està.
2: Siguem una ràdio professional.
1: Sí, senyor, sí, home.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Es diu Una Ana Más. És aquella nit que el Mike Towers li demana a aquella persona per a ver com se siente. Una Ana Más. Som al Flash Matí. Bon dia, eh? Ai, si la nit fos una miqueta més llarga, eh? Si haguéssim, no sé, dormit una miqueta més, que... però no, no és el cas. No, toca aixecar el país des de primeríssima hora del dia. Però estem aquí, a l'altra banda, també per ajudar-vos, evidentment, eh? Tota aquesta família flaixera que esteu aquí aixecant el país a quarts de set del matí. Recordeu que és, bueno, s'apropa el cap de setmana, que aquí a Flash FM, també vosaltres segurament sou uns fiesteros, unes fiesteres, eh? Llavors està de, no està de més de tant en tant recordar les properes dates de les festes Flash FM. Per exemple, aquest dissabte tenim tres, eh? Hi haurà tres festes simultànies de Flash FM. Aquest dissabte estarem d'una banda a la Bisbal del Penedès amb el Maravalle i el Miquel González. Us esperen a l'embalat, al pati de l'escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès. Això és dissabte, d'acord? Alhora estarem a la festa major del col·legi. El Jaume Riu i el Sergi Domena us esperen al pavelló poliesportiu. I alhora també, poca broma, estarem a la festa major de Besalú, al Manchado, i qui us parla, l'Ortega, a la zona dels claustres. Pinta molt, molt, molt bé aquest proper dissabte 19, eh? Poca broma.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: I d'alguna manera, ara mateix aquí estem en aquest dijous pel matí fent la prèvia, no? No.

Esteu me porto bonito. Aquest és el Bad Bunny amb el Chencho Corleone. Bebesitas i bebesotas de Catalunya, Andorra i fronteres. Molt bon dia, me porto bonito. Som al Flash Matí de Flash FM. I avui també us regalem entrades pel Festival de la Velocitat de Barcelona. De seguida repassem algunes respostes. Avui volem saber quina és la vostra ruta, el vostre trajecte de cada matí, sigui cotxe, sigui a peu, com sigui, eh? Arribarem a les 7 del matí a Mugell, Moving to the Sun.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. A banda de les pluges torrencials a Catalunya que han deixat una víctima mortal al Garraf, l'episodi de tempestes han afectat amb força el País Valencià i ha deixat alguns xàfecs importants a l'àrea metropolitana de València. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha enviat un alerta als mòbils del litoral nord i sud de la demarcació de València a les 10 de la nit per informar del risc d'inundació davant la situació de pluges generalitzades. Quan s'ha enviat ja hi havia inundacions i es duien a terme rescats. D'altra banda, l'Audiència Nacional acaba de paralitzar la construcció del campament temporal d'atenció a migrants de Ceuta, una decisió inèdita al govern espanyol i pretenia portar 800 persones aquest dijous. La decisió de construir el campament ja es va prendre amb l'oposició del mateix govern de Ceuta i el Ministeri de Transports va tirar pel dret i va absorbir totes les competències del port per esquivar aquesta oposició. I Rosalía ha estat una de les grans triomfadores de les nominacions als Premis Grammy Llatins 2026. L'artista ha aconseguit 7 candidatures en les categories més destacades. La cantant catalana optarà a premis com el disc de l'any per Lux, millor cançó per La Perla i gravació de l'any. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marxa sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes al club blaugrana amb la lesió de Joan Garcia, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes i ha dit que va amagar el missatge en suport a Ceuta perquè també pensen els migrants.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: segona setmana consecutiva. Ana Mena, Lola Índigo són les números 1 del calibre 45, les reines de la llista de Flash FM. Patitoa, bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia a tothom, com esteu?
0: Què passa, tu, que són les 7 i 5 minuts d'aquest matí de dijous 17 de setembre. Ja tenim més a prop el cap de setmana. I aquestes pluges ahir ens van deixar una miqueta sorpresos, no veus?
1: Bueno, mira, una miqueta de canvi d'aires, no? Sempre sí, va no? bé. Ahir em vaig mullar de dalt a baix.
0: Molt bé, molt bé. Una alerta d'aquestes que va arribar quan ja era una miqueta tard, que això ja sembla la dinàmica habitual, no?
1: Em van arribar dues o tres, eh?
0: Dues o tres?
1: T'ho prometo.
0: Però estaves tu al centre de la tempesta, o bé?
1: No. Estava a Santa Coloma de Gramenet. Me'n van sonar una a les 11:30, 100%.
0: Ah, sí?
1: L'altra abans, a les 8 o així. Jo, bueno, però què està passant?
0: No sé.
1: Però t'avisen quan s'ha acabat, eh?
0: Ja, sí. Hem de dir al Jordi Vallbona que ens expliqui què passa aquí. Que és el nostre corresponsal al Meteocat. Jordi, per favor, tio.
1: Explica'ns-ho per què.
0: Bueno, va, som al Flash Matí i avui també us regalem entrades dobles pel Festival de la Velocidad. Si voleu veure cotxazos, cotxazos guapíssims. Al circuit de Barcelona-Catalunya del 2 al 4 d'octubre.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i avui volem saber quin és el vostre trajecte diari per anar cap a la feina.
0: La ruta matinal que feu cada dia, sigui en cotxe, transport públic, a peu o el que sigui, vale? Sí.
2: Buenos días por la mañana.
0: Hola, tío.
2: Lo mío tiene mérito. Voy desde Sabadell hasta Hospitalet.
0: Bueno.
2: Y como buen loco de la automoción, voy a un taller de chapa y pintura.
0: Ah.
2: Por eso mismo me gustaría que me tocaran las entradas para poder llevar al frío.
0: Molt bé.
2: D'una manera un poc especial.
0: Home,
2: gràcies.
0: Jo crec que li encantaria. Tens tota la raó del món, eh? Però, bueno, has entrat als sorteig només per enviar aquest missatge. Et dic una cosa, de Sabadell a l'Hospitalet tampoc és fer una bajanada, no?
1: Héctor, home, cada dia...
0: Bueno, sí, és una estona, però vull dir, jo què sé...
1: És que de veritat, eh?
0: Que són 30 quilòmetres, tampoc és tant, no?
1: 30 només?
0: No sé. Ai, però va, hola. Hola.
3: Bueno, pues, mira, jo cada matí... faig de Porreig a Manresa i vaig amb cotxe i, bueno, tinc 20 minuts, mitja horeta i ja cada matí estic amb vosaltres.
0: Ui. Que bé.
3: Vale? Vinga, petons.
0: Petonet, gràcies pel missatge. Una més, 628-06-0513. Hola.
4: Bon dia, Héctor. Pues el meu trajecte és de Santa Coloma de Gramenet a Ripollet.
0: Veus?
1: Molt bé.
4: I res, tots els dies a les 4.
0: A les 4?
4: Vinga, i vinga, i... a poner las calles, tú, de buena mañana.
1: Sí.
4: Bon dia, adéu.
0: Bon dia, tio. Si tu portes d'espera ja, jo sé, ja has fet mitja jornada, tu, a les 7 del matí.
1: Totalment, aixecant el país.
0: Un dels grandes, clar que sí.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: En joc entrades pel Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit. Sona Elena Rose amb el Turizo. Vamos.

Quedar-se, però, escolta, fins que surtis el sol, com a mínim, eh? Com a mínim. Hasta el amanecer, com ara fa una estona, veus que bé? Nicky Jam a Flash FM, Nicky Jam al Flash Matí d'aquest dijous 17 de setembre. Apugem una miqueta les revolucions, ara mateix un quart de vuit arriba Ugel, el francès amb el Jamaican.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
4: Citroën.
3: Condicions a Citroën.es.
5: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
3: Exacte.
2: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada.
4: Informa-te'n a UOC.edu.
1: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
7: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem, i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
16: Bon dia, doncs hores d'ara una capincència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
17: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
14: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
18: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
19: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
18: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
20: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
21: O pots despertar-te amb el Flash matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash matí.
22: Bon dia, Flash!
23: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
24: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
25: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
14: Flash Matí.

0: despedida, ¿eh? Antes de que te vayas, Gemma Manzanero, dale un beso.
1: En la mejilla, ¿eh? Estem
0: casats. Daddy Yankee, el flash matí d'aquest dijous, avui 17 de setembre. Escolta, de qui hem de parlar, aviam?
1: Doncs hem de parlar de la nostra Rosalía.
0: Per què?
1: Perquè ha rebut 7 nominacions als Premis Grammy Llatins del 2026 d'aquest any.
0: Bravo, bravo, bravo, Rosalía, bravo!
1: Bravíssima, entre les quals... Doncs els premis així més importants que pot optar són el millor disc de l'any per Lux, òbviament, sí. Millor cançó i gravació de l'any per La Perla.
0: La Perla.
1: També té altres cosetes per La Memòria i Sauvignon Blanc, vale? Que són altres cançons.
0: Nominacions, perquè la gala dels Grammy, l'entrega serà...
1: El 12 de novembre a Las Vegas. D'acord? Però què passa? Que també hi ha altres artistes que també tenen exactament aquestes 9 nominacions, d'acord?
0: 9 o 7? No he llegit 7.
1: Ai, 7, 7, he dit 9, 7, perdó, 7, perdó. 7, 7. Altres que tenen 7, com la Karol G, el Jorge Drexler i, bueno, altres que tampoc els coneixem molt, eh?
0: Molt bé. Bueno, artistes flash, tenim a la Rosalía, a Karol G, està bé.
1: I una altra.
0: Quina?
1: Una altra perquè a la Bad Gyal no n'ha aconseguit 7, però sí que en té 2, d'acord? El millor àlbum de música urbana per Màscara i el millor interpretació de reggaeton per Choque.
0: Choque. Bueno, bueno. Que està molt bé. Però Nova York era bona, Quieren invitarme a porros. Molt bé.
1: Així que veurem el 12 de novembre, aviam què passa.
0: Molt bé. Bueno, està molt guai que hi hagi tanta representació flashera als Grammy Llatins, eh?
1: I tant, faltaria més.
0: Bueno, va, escolta, estem aixecant el país, avui és dijous, tenim més a prova el cap de setmana. Si voleu una mica més de ritme, ja sabeu on us heu de quedar, eh?
2: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el flash matí.
0: Aviam si canviem aquesta cara de son que porteu avui, eh?
1: Ai, ja veus.
0: Ja toca. La cançó de la Isa, el Rafa, RUFV i el Krebli. Muchacha, tothom amunt.
1: Bon dia.

0: FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un programa temporal d'ajudes al lloguer destinat a les persones que acreditin més de 15 anys de residència a Andorra o que siguin andorrans i que hagin de dedicar més del 30% dels seus ingressos a l'arrendament. L'import de l'ajut variarà segons el percentatge destinat al lloguer, amb una forquilla que arriba fins als casos que superin el 36%. El programa disposa inicialment de 6 milions d'euros, una partida que es podrà ampliar. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 1 de novembre i els pagaments començaran l'1 de gener de l'any que ve. Les ajudes es mantindran fins al 2030 o fins que el parc públic arribi als 1.500 habitatges. Entre els requisits també hi ha no disposar d'una propietat, no superar anualment 10 vegades el salari mínim en ingressos i que totes les persones de la llar estiguin treballant. Parlar també del govern, que a més un criteri favorable perquè el Consell General prengui en consideració la proposició de llei presentada per Andorra Endavant sobre la identificabilitat facial als espais públics i la dignitat, la llibertat i la igualtat efectiva de les dones. La iniciativa planteja que, entre altres mesures, es prohibeixi l'ús del burca als espais públics. L'executiu considera legítim establir un marc jurídic clar sobre la identificació facial per raons de seguretat pública. I anem a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que ha advertit als comuns que l'ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació haurà de complir diversos requisits legals. L'avís arriba després que les corporacions manifestessin ahir la intenció de començar a utilitzar aquests dispositius a partir del 1 de desembre. La PDA ha precisat que l'autorització correspon al Ministeri de l'Interior i no a l'agència. Els comuns també hauran de respectar les obligacions en matèria de protecció de dades, incloent-hi l'avaluació d'impacte corresponent i les mesures de seguretat necessàries. I parlem de l'ocupació hotelera. La Unió Hotelera ha parlat de la mitjana a Andorra, que s'ha situat en el 82,29% durant el passat mes d'agost. El registre és molt similar al de l'any passat, amb una disminució de només 0,38 punts percentuals. I acabem parlant de l'Andorra Taste, que celebra aquests dies. El xef peruà Virgilio Martínez va ser ahir distingit amb l'Andorra Taste Awards 2026 en el marc d'aquest Andorra Taste que se celebra fins diumenge a Escaldes-Engordany. Les jornades professionals també van estrenar ahir un format que concentra les ponències al matí i reserva les tardes per al debat i l'intercanvi.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

Flash Matí de Flash FM. Eo, hola, aquells i aquelles que esteu, jo què sé, cantant sense voler aquesta cançó, aturats a les carreteres o aturats al transport públic, perquè, clar, quan plou es lia part, saps què vull dir? Llavors, per ciència de la música, ens encarreguem nosaltres en aquest programa, el Flash Matí de Flash FM. Passen 5 minuts ara mateix de 2:15 d'aquest dijous.

0: Nova cançó del Mike Towers, això es diu Carita Feliz, que és com heu de tenir vosaltres també la carita, perquè, per favor, ja prou complicat ens ho posa la vida a vegades, eh? No ho fem doncs així, sí. Tampoc nosaltres. No.
1: A somriure a tothom i a ser feliços.
0: Què passa, Gemma de Güell, com estàs?
1: Doncs molt bé, Héctor Ortega, i tu?
0: Molt bé, aquí intentant aixecar el país una miqueta, a cop de ritme, clar, 2:15 de 8 ara mateix, tenim el Jean Ponsa, Jean, bon dia. Bon dia.

0: Bon dia.
1: Hola, Jan.
2: Bon dia, Jan. Escolta'm una cosa, ahir et vas mullar o no, tu?
0: No, perquè sóc meteoròleg i vaig protegir de la pluja.
2: Ja, bueno, ben fet. Tu què podies? Tu què sabies les coses abans de ningú?
1: Jo no et vaig fotre ni puto cas.
0: Ja passa. Després us mulleu i tal.
2: I aquestes coses. Avui hem d'esperar alguna pluja també o ja no? Ja passando.
0: Doncs sí, la veritat és que sí, encara podem tenir algun ruixat al llarg d'aquest matí a punts del litoral i del prelitoral central de Barcelona. Per tant, us recomano que agafeu el paraigua per si cau alguna gota.
2: Sí.
0: I després... Com que sí? I a partir del...
2: Què?
0: A partir de la tarda podem tenir també alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona, inclús al litoral, i podria caure alguna gota també a punts del Pirineu. Més sol al sud de Catalunya en un dia on les temperatures doncs baixen.
2: Molt bé.
1: Vale.
2: I ara mateix, per exemple, quines són aquestes temperatures?
0: Doncs mira, fem un repàs des de la Vall d'Aran amb aproximadament uns 9 graus, a Barcelona 20 graus, a Girona 16 graus i a Raïmat, al Segrià, 13 graus.
2: Molt bé, Jan, fins ara, tio, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu.
3: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
2: Amb el Bad Bunny, per exemple.

0: El Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí no volem xapa, cap ni una, no, senyora?
1: No, que va, bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bon dia, Gemma. Hem de parlar del carnet jove. No sé vosaltres, si teniu l'edat, feu-vos el carnet jove, perquè realment, si no, us estaríeu perdent un munt d'avantatges i promocions. I aquesta setmana, del 14 al 20 de setembre, tens unes quantes propostes per aprofitar.
1: Mira, per exemple, per començar, si t'agrada el món gamer, apunta't a l'agenda al Saga Barcelona Game Fest. Amb el carnet jove, doncs tens un 10% de descompte en l'entrada, tant a taquilles com en línia. Només has de seleccionar el descompte carnet jove i introduir-hi el teu DNI perquè s'apliqui la rebaixa. Afanya't i no et quedis sense entrada, eh?
0: Tenim aquí el Mercat de Música Viva de Vic. Amb el carnet jove gaudiràs d'un 50% de descompte en l'entrada.
1: I si vols viure un espectacle diferent, tens Curiós de Circo de Soleil a l'Hospitalet de Llobregat amb preus especials en algunes localitats.
0: Eo, i si vols treure't el carnet de conduir, mira els descomptes en autoescoles. Hi ha diverses opcions, com un 10% de descompte en packs del RAC, un 2x1 en un curs teòric a Oiboi, 50% de descompte en la matrícula a Autoescola París o classes gratuïtes a FPC Autoescola. Les tens repartides per tot Catalunya.
1: I atenció, que ja s'acosta al Festival de Sitges i amb el carnet jove tens un 20% de descompte en entrades per qualsevol sessió, un 50% en sessions concretes i també un pack especial carnet jove de 5 entrades per 40 euros amb unitats limitades.
0: Feu-vos a la carnetjove.cat, CaixaBank, Imagine, en format digital i us podeu baixar també l'aplicació per tenir-lo al mòbil. Som al Flash Matí i ara sona la Shakira.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Dainese Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: A veure com estan aquestes carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara continuen les inundacions a la carretera C15B, que obliga a tallar la calçada durant 4 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert també que ahir al vespre, per exemple, van haver-hi talls a la ronda de dalt de Barcelona per inundacions, però a hores d'ara aquest tram ja circula amb normalitat. On tenim un accident i altres incidències és a la AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. A l'AP7 hi ha un altre accident a l'altura de Capmany, en sentit nord, que també deixa un carril de circulació obert. Un tercer accident, en aquest cas a la C58, a Ripollet, amb direcció Sabadell, deixa 2 quilòmetres de retencions, que també deixa tot plegat, doncs, cues en aquest sentit. Però tenim un quart accident a la C32, entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar, que en direcció Barcelona, en sentit sud, doncs, talla un carril de circulació i provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què?
6: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
6: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
7: Citroën.
8: Consulta Citroën.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
11: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
10: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
11: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
12: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
0: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

I aquesta és la història del Quevedo. Un cop més a Flash FM, sona Colúmbia. Avui és dijous, estem engegant aquest dia, aquesta nova jornada. A poc, temazo rere temazo. Gràcies per ser-hi. Arribarem a les 8 amb aquesta Fire, Fire.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. A banda de les pluges torrencials a Catalunya que han deixat una víctima mortal al Garraf, l'episodi de tempestes ha afectat amb força el País Valencià. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha enviat un SOS als mòbils del litoral nord i sud de la demarcació de València a les 10 de la nit per informar del risc d'inundació davant la situació de pluges generalitzades. L'aeroport de València ha hagut de tancar aquest dimecres al vespre per les fortes pluges, tot i que abans de la mitjanit ja ha reobert amb 12 vols desviats. D'altra banda, l'Audiència Nacional acaba de paralitzar la construcció del campament temporal d'atenció a migrants de Ceuta al govern espanyol i pretenia portar 800 persones aquest dijous. La decisió de construir el campament ja es va prendre amb l'oposició del mateix govern de Ceuta i el Ministeri de Transports va tirar pel dret i va absorbir totes les competències del port per esquivar aquesta oposició. I Rosalía ha estat una de les grans triomfadores de les nominacions als Premis Grammy Llatins 2026. La cantant catalana optarà a premis com el disc de l'any per Lux, millor cançó per La Perla i gravació de l'any. La cerimònia d'entrega de guardons està prevista per el 12 de novembre a Las Vegas. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes al club blaugrana amb la lesió de Joan Garcia, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes, en suport a Ceuta i ha dit que va amagar el missatge perquè també pensen els migrants.

0: companyia. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: És el mega crack a Flash FM amb aquesta rima sonant, eh? Diu, sí. Uau, demasiado, demasiado.
1: Tranquileta, si pienso, tranquileta. Demasiado. La gent bueno, li agrada molt aquesta cançó.
0: Està molt guapa, aquesta base s'enganxa com una mala cosa.
1: Clar que sí.
0: Colòmbia i Espanya, eh? Karol G, Judeline Rusowski, darrere d'aquest baby wow. A Flash FM, som al Flash Matí. Molt bon dia, tenim, escolta, avui també entrades perquè aneu al Festival de la Velocidad.
1: Exacte.
0: A Barcelona. És que em lia dir-ho en castellà el nom, perquè és així oficialment, però bueno.
1: Sí, sí, bueno, festival també.
0: El Festival de la Velocitat a Barcelona, a Montmeló, concretament al circuit de Barcelona-Catalunya, del 2 al 4 d'octubre. És guapíssim allò. Si busqueu fotos, vídeos, segur que voldreu participar en el concurs, eh?
1: I tant, i tant. Vinga, va, si voleu fer-ho, heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir quin és el vostre trajecte diari per anar cap a la feina.
0: A veure quines rutes feu i us marqueu cada matí, eh?
2: Bon dia, flaixeros.
1: Bon dia.
2: Doncs jo cada dia vaig de Vegas fins a Palau de Plegamans. Oh, em trago tota l'AP7 en tot el creuament de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
2: Criminal. Sí, sí. Hi ha dies que superbé, però la gran majoria dels dies,
0: no.
2: Criminal.
0: Sona complicada, aquesta ruta, eh?
1: Sí, la veritat.
0: Sona complicada. I més si ha plogut i aquestes mogudes de sempre, vaja. A veure, més rutes.
3: Buenos días, buenos días.
1: Hola. Placeros.
0: Què tal?
3: Pues mi ruta de 3 veces a la semana empieza a las 4 de la mañana.
1: Hola.
3: Y es desde Igualada hasta San Pere Pescador.
1: Ostres.
0: Des d'Igualada, loca.
1: Ens haurien de descomptar la feina.
0: Però.
1: L'estona de trajecte.
0: Ara buscaré a Google Maps quanta estona tens. Sí. Perquè, Déu-n'hi-do.
1: Tot fe, que l'està obrint.
0: 3 dies a la setmana, aquesta ruta és pro. Eh?
4: Bon dia, Héctor i Gemma.
1: Hola. Què passa?
4: El meu trajecte és de Lleida a Cervera cada matí, a les 6:30.
0: Oh.
4: I a tu no te sinto, Gemma. A veure si matines una miqueta més,
1: però, Però bueno.
4: Vinga, una abraçada, els dos.
0: Has pillat, Gemma.
1: M'està fotent bronca.
0: Escolta, des d'Igualada a Sant Pere Pescador, 2 hores, 2 hores marca el Google Maps.
1: 2 hores per anar i 2 per tornar, Déu-n'hi-do.
0: Oh, va, una ruta més, una altra. Hola, aviam.
5: Bon dia, flaixeros.
1: Hola.
5: Doncs jo, el meu trajecte pel matí és res, 5 minuts. 5 minuts caminant des de casa fins on agafo el camió.
0: Quina sort.
5: Però després sí, després estic tot el matí escoltant-vos. Vinga, bon dia.
0: Fent ruta, molt bé.
1: Ens t'enviem un petonàs.
0: Bueno, gràcies a tothom, aquells i aquelles que cada dia doncs, poseu aquest programa en aquesta ruta matinal. Si els la voleu explicar, ho podeu fer a través del WhatsApp del Flash Matí, ja sabeu.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: I a canvi entreu al sorteig d'aquestes entrades dobles per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit. Sona Dardos.

sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu al llit.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
3: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí tot anirà sobre rodes.
6: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad a Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
7: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
5: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi.
8: Experimenta la velocitat al Festival de la Velocidad de Barcelona.
9: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
10: i aquest? A què es dedica?
9: Doncs a viure, a dedicar a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'educació infantil i primària, relacions internacionals, Global Communication Management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i de l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Hola, molt bon dia. Doncs ara la trobem trànsit dins de la carretera general 1 avinguda Salou en dos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
16: Andorra 93.8.
17: Flash FM.
18: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
19: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
16: Andorra 93.8.
17: Flash FM.
0: Flash Matí.

0: Tota la raó del món. Tota la raó del món, eh? Bad Bunny. Devi tirar más fotos. S'ha d'aprofitar sempre que es pugui. Doncs per fer tot el que puguis fer.
1: Doncs sí, s'ha d'aprofitar el temps, perquè mai saps quan et queda.
0: I estimar a tothom no, perquè no tothom s'ho mereix, però
1: exacte,
0: a qui s'ho mereixi. Eh?
1: Exacte, els teus.
0: Molt bé, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què tal, com esteu, penya? Som al Flash Matí, 8:24, a lloro amb aquesta notícia random que hem llegit.
1: Una nova tendència, d'acord? Que es diu feromon màxim.
0: Com?
1: Les feromones. Bueno, ara us ho explico. I
0: sembla
1: que...
0: un allò de Harry Potter, saps? Amb la varita.
1: Oculus Reparus. Aha. Doncs el que s'està posant moltíssim de moda, les típiques cites de Tinder o les cites que tens quan coneixes una persona, és que els homes no es dutxin, no es posin desodorant abans d'una cita.
0: I això, vale? Té alguna explicació científica?
1: Ells diuen que utilitzar el propi suor, no, els seus fluids escarosos,
0: sí.
1: Pot resultar més atractiu, però no hi ha evidència científica d'això. O sigui, els científics han dit, no, escolta, si ets un guarro, a nosaltres no ens tiris la culpa.
0: Ja, vale? No són tampoc animals que, no sé, que oloren la, no sé, el pis d'un altre i poden arribar a tenir,
1: exacte,
0: una connexió espiritual.
1: Exacte,
0: no,
1: exacte.
0: No.
1: Doncs la conclusió és que ells pensen que deixar de dutxar-te pot fer que aquella nit mullis.
0: Molt bé.
1: Però no és així.
0: Clar, però realment algú ho ha provat i té conclusions positives al respecte?
1: Que si ho han provat, tu si entres a TikTok veus que està molt a la boca de tothom i que hi ha molts homes que ho estan provant, d'acord?
0: Sí, provant, però provant. Amb conclusions positives?
1: Escolta,
0: amb èxit o no?
1: Doncs alguns diuen que sí, òbviament.
0: Sí.
1: Hi ha de tot en aquest món, però si tu imagina't que vas a una cita, a tu t'agradaria que aquella persona olorés... Clar, a suor potser un dia no arribes a suar tant, però escolta, a mi no m'agradaria, eh?
0: Mira, jo crec que, el que hi ha molt a TikTok és fantasmes.
1: Hi ha molts fantasmes. En aquesta vida s'ha de ser net, s'ha de ser polit.
0: Home, si aneu a una cita, si us plau, jo què sé, una mica de neteja prèvia. Després ja feu el que vulgueu, saps?
1: Fermon màxim, no.
0: No, després ja us podreu embrutar el que vulgueu, eh? Sí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash. Bon dia, us parla Quim Barceló. El Consell de Ministres va aprovar ahir un programa temporal d'ajudes al lloguer destinat a les persones que acreditin més de 15 anys de residència a Andorra o que siguin andorrans i que hagin de dedicar més del 30% dels seus ingressos a l'arrendament. L'import de l'ajut variarà segons el percentatge destinat al lloguer, amb una forquilla que arriba fins als casos que superin el 36%. El programa disposa inicialment de 6 milions d'euros, una partida que es podrà ampliar. Les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 1 de novembre i els pagaments començaran l'1 de gener de l'any que ve. Les ajudes es mantindran fins al 2030 o fins que el parc públic arribi als 1.500 habitatges. Entre els requisits també hi ha no disposar d'una propietat, no superar anualment 10 vegades el salari mínim en ingressos i que totes les persones de la llar estiguin treballant. Parlar també del govern, que a més un criteri favorable perquè el Consell General prengui en consideració la proposició de llei presentada per Andorra Endavant sobre la identificabilitat facial als espais públics i la dignitat, la llibertat i la igualtat efectiva de les dones. La iniciativa planteja que, entre altres mesures, es prohibeixi l'ús del burca als espais públics. L'executiu considera legítim establir un marc jurídic clar sobre la identificació facial per raons de seguretat pública. I anem a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, que ha advertit als comuns que l'ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació haurà de complir diversos requisits legals. L'avís arriba després que les corporacions manifestessin ahir la intenció de començar a utilitzar aquests dispositius a partir del 1 de desembre. La PDA ha precisat que l'autorització correspon al Ministeri de l'Interior i no a l'agència. Els comuns també hauran de respectar les obligacions en matèria de protecció de dades, incloent-hi l'avaluació d'impacte corresponent i les mesures de seguretat necessàries. I parlem de l'ocupació hotelera. La Unió Hotelera ha parlat de la mitjana a Andorra, que s'ha situat en el 82,29% durant el passat mes d'agost. El registre és molt similar al de l'any passat, amb una disminució de només 0,38 punts percentuals. I acabem parlant de l'Andorra Taste, que celebra aquests dies. El xef peruà Virgilio Martínez va ser ahir distingit amb l'Andorra Taste Awards 2026 en el marc d'aquest Andorra Taste que se celebra fins diumenge a Escaldes, en Gordany. Les jornades professionals també van estrenar ahir un format que concentra les ponències al matí i reserva les tardes per al debat i l'intercanvi.
1: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

Al Golpito, Quevedo i Nueva Línia, les 4, al Flash Matí de Flash FM, que no són les 4, són quarts de 9, 8 i 35 minuts exactament d'aquest dijous. Demà la festa la teniu ubicada, ubicadíssima, a Riudarenes. Demà és el dia en què Flash FM se'n va cap a la selva amb una festassa, un Flash on Tour, que no hauríeu de deixar passar. Estarem a Riudarenes. Us esperem demà a la zona de barraques a la 1:30 de la matinada. En Domena, el Jaume Riu, i que us parla l'Héctor Ortega. Escolteu Flash FM.

0: Aquesta és la història d'amor narrada per la Tini i el Ulises Bueno, d'aquelles dues persones, d'aquells dos amantes que nadie los podrá separar. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Som al Flash Matí, 8 i 38 minuts.
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: El temps, que és un dels espais més importants avui al programa, evidentment. Jean Ponsa, bon dia.
3: Bon dia, què tal, família? Com esteu?
1: Bon dia, tio.
3: Esteu bé després dels aiguats ahir?
0: Sí, tio, encara aixugant-nos una miqueta, eh?
3: Aixugant-vos una mica. Déu-n'hi-do com va ploure ahir, eh? Més de 100 litres, punts com al nord de la ciutat de Barcelona, punts al litoral sud, aiguats molt importants que avui no es repetiran. De moment tenim alguns ruixats a hores d'ara, sobretot dins del mar, que podrien arribar a cau una miqueta pel litoral, poca cosa en principi, i ens quedarà un matí força insegur, amb bastants núvols, amb alguna estona, amb alguna clariana més, i a partir de la tarda creixeran noves nuvolades a punts de les comarques de Girona que deixaran alguns ruixats i tempestes en aquest mateix sector. També és possible alguna gota a punts del Pirineu i més sol en conjunt a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona. Per tant, un dia que podríem dir que és bastant de tardor,
0: sí,
3: amb aquestes temperatures que avui doncs baixen respecte als últims dies.

0: Ara que dius això de la tardor, oi que no queda gaire realment perquè canviï ja l'estació, oficialment?
1: Oficialment queda aproximadament, doncs, no sé si és dilluns o dimarts.
2: Ja?
0: Bueno, tres, cinc dies, sí, no? Sí, més o menys.
1: La setmana que ve ja estarem.
0: Que guapo, no?
1: Que guai, no?
0: Ja podeu començar a buscar bolets, castanyes i tota aquesta moguda.
1: Te'n recordes, Héctor, quan fèiem el flash matí estiu? Ara queda lluny, aquella calor.
0: Queda lluny, queda lluny.
1: Per sort, també ja estàvem.
2: Exagerats que sou.
0: Escolta, Jan, ara mateix què marquen els termòmetres?
1: Mira, ara mateix a Prades 10 graus i mig, quina rasca, Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà 20 graus, Santa Coloma de Farners 16 graus i mig, i la Granadella 13 graus.
0: Molt bé, tio, fins ara.
1: Vinga, fins ara.
3: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Vinga, va, màquina time, Flash FM.

0: Si has esmorzat dret a la cuina, amb presses i mirant a l'infinit, aquest és el teu programa. Flash Matí. This is the motherfucking
1: remix. Si no se acuerda, no paso, ese es su lema. Trajo una botella, paró con la pena. Su amiguita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo

0: Bandera, amb el Josep, el Josep i el Quevedo, ja sabeu. Amb aquest Cayó la Noche Remix, que torneu a escoltar un cop més al Flash FM. Edició dijous del Flash Matí, 7:45. Què toca avui, Gemma?
1: Home, doncs toca a Mimir, el cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món, amb tota la informació i amb preus molt especials. Important, sempre surt al preu final, així també estalvieu molt de temps. Ressenyes reals i filtres que et faciliten la cerca d'hotels i, a més, disposen d'atenció al client telefònica les 24 hores tots els dies de l'any i a més, amb un equip d'aquí, de Catalunya.
0: Sí, senyor. Bueno, si no ho sabíeu, els dijous nosaltres parlem sempre d'aquesta gent perquè ens cauen molt bé, són col·legues ja,
1: Són estupendos.
0: I us proposen ofertes molt xules. Perquè si, per exemple, teniu pendent una escapada a Disneyland París... O el vostre somni sempre ha sigut anar-hi, doncs apunta perquè ara et pot sortir molt més barat del que t'imagines. Aquesta setmana a mimir.com marxa fins a París per descobrir la màgia d'un dels parcs d'atraccions més espectaculars del món.
1: Un pla
0: que funciona per anar amb peques, amb adults, qui vulgui viure una experiència única. I no cal necessàriament allotjar-te dins del parc, perquè als seus voltants pots trobar hotels des de només 115 euros la nit si reserves a través de l'app de Mimir.
1: Mira, per exemple, del 2 al 4 d'octubre tens Relais Spa Val Europe, un hotel de 4 estrelles situat a només un quilòmetre de Disneyland París, des de 192 euros la nit en habitació doble, Una opció perfecta per passar un dia entre atraccions, espectacles, personatges Disney i quan tanqui el parc, doncs mira, tornes a l'hotel de 4 estrelles que tindràs a tocar,
0: Vinga.
1: I aquesta és només una de les moltes opcions disponibles. Trobar-la és facilíssim. Entra a mimir.com, escriu Disneyland París al cercador i podràs comparar tots els hotels disponibles doncs, que hi ha al voltant del parc.
0: Vinga, si fa temps que Disney està allà a la teva llista de coses pendents...
1: M'encanta.
0: Doncs ha arribat el moment, Descarrega't l'aplicació de Mimir i organitza la teva escapada al millor preu.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara l'Héctor i la Gemma ja saben en quin hotel dormir.
0: Molt bé.
2: Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb mimir.com.
0: Passo amb el Flash Matí. Sona un anamàs el tema del Mike Towers. Molt bon dia,
1: Bon dia.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: I hem de parlar d'un grup de pijos que l'altre dia ens van fer viral.
2: Dos dies que l'amor l'esquina ja vence se me olvida.
1: Però el tema no és la cançó.
3: Hi ha gent que diu: no se han comido un bocadillo aplastado en la vida.
1: En su vida.
3: Red Hot Chili Peppers.
1: Peppers.
3: Arabe de pádel.
1: De pádel.
3: No riáis que nos suben el alquiler. Tienen más propiedades que la aloe vera. Los nuevos componentes de la oreja de Van Vox.
1: Van Vox, anda, loco.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
4: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Repassem l'estat de les carreteres amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre. Continuen les inundacions amb la calçada tallada de la C15 a Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa on s'obren desviaments senyalitzats. Per altra banda, també tenim la calçada tallada de la B431 a l'altura de Sant Feliu Sasserra en ambdós sentits de la marxa a causa, com dèiem, de neteges d'aquesta via. Per altra banda, tenim altres incidències. En aquest cas parlem de fins a 4 accidents actius. El primer ha estat a la AP2 a Vilarrodona, en direcció a Lleida, que deixa un carril de circulació obert. A la C17 a Manlleu també hi ha un vehicle accidentat en direcció a Ripoll, que deixa només un carril de circulació tallat. Els altres dos accidents, doncs, encara tallen un carril de circulació cadascun. Un a la C32 de Premià de Dalt, que en direcció a Barcelona deixa encara 5 quilòmetres de lentitud, i l'altre ha estat l'últim que hi ha hagut, en aquest cas a la AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit nord, en direcció a Girona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran.
6: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
7: 45.712.
8: Em toca. Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
11: Citroën.
10: Condicions a Citroën.es.
12: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
13: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Encara ets a temps de trobar la teva universitat, eh? A Blanquerna tenen les últimes places disponibles per als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Uns quants graus aquí, eh? Déu-n'hi-do. Fes el pas i comença a construir el teu futur. A Blanquerna, Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Blanquerna.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
15: I aprofitem aquesta pausa per recordar-vos que des del passat 16 de setembre Andorra s'ha convertit en la capital de la gastronomia d'alta muntanya. Per 5è any consecutiu, l'Andorra Taste reuneix xefs internacionals i nacionals per donar a conèixer la cuina d'altura i degustar la millor gastronomia. Des d'avui i durant tot el cap de setmana podeu gaudir de les jornades populars a la nova zona enjardinada del Prat del Roure, amb una proposta a l'aire lliure i amb més de 20 degustacions a restauradors, pastissers i botigues gourmet, juntament amb una selecció de productes locals. A més, hi ha show cookings, masterclass, tallers de cuina per als més petits i música en directe. Descobreix tot el programa a andorrataste.com.
16: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil.
7: Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
16: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: This is Flash.
1: Flash FM.
0: Flash. Flash Matí.

0: Chencho. El efecto al flash matí d'aquest dijous 17 de setembre. Repassem titulars.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. A banda de les pluges torrencials a Catalunya que han deixat una víctima mortal al Garraf, l'episodi de tempestes d'aquest dimecres ha afectat amb força el País Valencià i ha deixat xàfecs importants amb inundacions que han obligat a tallar carreteres i tancar el metro i l'aeroport que ja han reobert. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana va enviar ahir un SDAlert als mòbils del litoral nord i sud de la demarcació de València a les 10 de la nit per informar del risc d'inundació davant la situació de pluges generalitzades. D'altra banda, l'Audiència Nacional acaba de paralitzar la construcció del campament temporal d'atenció a migrants de Ceuta. El govern espanyol hi pretenia portar 800 persones aquest dijous. La decisió de construir el campament ja es va prendre amb l'oposició del mateix govern de Ceuta i el Ministeri de Transports va tirar pel dret i va absorbir totes les competències del port per esquivar aquesta oposició. I Rosalía ha estat una de les grans triomfadores de les nominacions als Premis Grammy Llatins 2026. La cantant catalana optarà premis com el disc de l'any per Lux, millor cançó per La Perla i gravació de l'any. La cerimònia d'entrega de guardons està prevista per al 12 de novembre a Las Vegas. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes al club blaugrana amb la lesió de Joan García, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta i ha dit que va amagar el missatge perquè també pensa en els migrants.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Patitoa és el titularament a l'Hora Índigo, les líders indiscutibles de la llista de Flash FM. Què tal, com esteu? Bon dia, Gemma The Way.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Mare meva, tu, com va ploure ahir, eh?
1: Sí,
0: la pluja, per a Patitoa, eh?
1: Llams, uns llams i uns trons.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, avui ja és dijous, és 17 de setembre, som al Flash Matí, són les 9:05 i són a Jay Wheeler, amo Marcus.

Brocha, evidentment, ja sabeu quina és, només faltaria. Però no podia faltar avui per aixecar el país. Per pujar una miqueta els ànims. Va, que ja tenim aquí més a prop el Finday i el Flash Matí. A part de bona música, també tenim concursos. Avui us regalem de nou una entrada doble perquè aneu al Festival de la Velocidad de Barcelona. Amants del motor, amants de la velocitat, amants dels cotxes guapíssims. Teniu una cita del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Us hi convidem, vale? Volem saber quina és la ruta que feu cada matí de casa a la feina. 628 06 05 13.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
3: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
6: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
5: frigorífics, rentadores, forns,
6: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
5: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
6: Consulta els models i marques que hi participen.
7: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Hola, molt bon dia. Doncs ja des d'ara trobem trànsit dens a la carretera General o avinguda Salou en sentit nord. I a la carretera General 3, entrada Massana també en sentit nord. I a la carretera General 4, entrada Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: El que vols escoltar sona a Flash FM.
11: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
12: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
11: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
12: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
13: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
14: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
15: 86 22 88.
16: Departament Comercial del Grup Flash Andorra.
0: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8 FM.
17: Flash FM.
0: Flash Matí.

0: La Graciosa, la cançó d'aquest estiu, jo crec, si més no, una de les cançons més rellevants d'aquests passats mesos enrere. La Graciosa, bon dia a tothom, som al Flash Matí. Gemma The Way, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Manzanero.
1: Què passa?
0: A veure, va, que tenim en joc entrades perquè aneu al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Ho tenim aquí a tocar i si busqueu fotos i tal, us encantarà, segur, segur. Per viure en primera persona les GT World Challenge, Ferraris, Lamborghinis, McLarens, Aston Martins, cotxassos, vaja. Sense parar,
1: Sí.
0: I amb el Valentino Rossi, i que tornarà a competir concentracions de cotxes, concursos de car audio, un village i aquell dissabte a la tarda també una cursa a peu per la pista del circuit.
1: Si voleu participar, heu d'enviar un WhatsApp al 628 060513 i avui ens heu de dir quin és el vostre trajecte diari per anar a la feina.
0: Aviam quina ruta us marqueu cada dia, bravo.
2: Buenos días. Hola. Pues mi trayecto debe ser una envidia porque yo vivo a 5 minutos de mi trabajo.
1: Oh.
2: Enseguida llego. Podria ir en patín, si quisiera.
1: Sí, sí.
2: Ojalá que me toque las entradas. Gràcies.
0: Adéu. Podries fer una tombarella i estaries a la feina.
1: Anava a dir el mateix, fent la voltareta.
0: Bueno, vosaltres direu, va, rutes que feu en cotxe o a peu o en bicicleta o en transport públic, no sé, el que vulgueu.
3: Bon dia, Flash.
1: Bon dia.
3: Doncs estava sentint el programa i m'ha fet molta gràcia la noia d'Igualada, perquè jo cada dia faig justament el camí contrari, de Sant Pere Pescador a Plaça Catalunya de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do,
3: O sigui que, bueno, quilòmetres a l'esquena.
0: Uns quants.
3: Que tingueu bon dia.
0: De veritat, abans ens deia una persona que feia d'Igualada a Sant Pere Pescador.
1: Eren dues hores, no?
0: Sí, dues hores en cotxe. De fer de Sant Pere Pescador a Plaça Catalunya, que t'has de menjar un tros, també. De Barcelona, també tela, eh?
1: Tela, aquesta gent es mereix el cel.
0: També, Déu-n'hi-do.
4: Mira, Flash Matí, pues mira, jo ara estic fent des de Pineda cap a Barcelona amb el cotxe que aparco al port on les Torres Mafre.
0: Vale.
4: I allí agafo la moto per poder moure'm per dins de Barcelona i poder aparcar, perquè si no amb el cotxe seria impossible.
0: Yeah. Impossible.
1: Clar, clar.
0: Tot per entrar per Barcelona al matí, va.
1: Deixa't estar. Fatal.
0: A veure, va, entrades en joc, Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre. Digueu-nos quina és la vostra ruta de cada matí. 628 06 05 13. Ara, Relsby.

0: jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 9:45. Arran de l'episodi de pluges de les últimes hores, un home ha mort arrossegat per l'aigua d'una riera al Garraf. Els forts aiguats també han afectat especialment l'àrea metropolitana nord de Barcelona i el servei ferroviari a Catalunya ha arrencat amb retards. Tant rodalies com ferrocarrils funcionen amb retards d'uns 20 minuts, ja que s'han establert limitacions que fan reduir la velocitat de forma preventiva, i al metro de Barcelona les línies L4 i L11 segueixen amb trams afectats pels aiguats. D'altra banda, la Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. A més, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha anunciat un nou reglament europeu per flexibilitzar les normes d'immigració quan hi hagi crisis com la de Ceuta. I els Mossos d'Esquadra tenen noves dades que apunten que la caiguda mortal d'Isaac Andic hauria estat intencionada. És a dir, que bé el van llançar o bé es va precipitar per voluntat pròpia, així ho ha avançat El Periódico. Els investigadors han fet una anàlisi més extensa del telèfon del fundador de Mango i asseguren que no han trobat cap indici que Andic tingués problemes de salut que justifiquessin la seva caiguda. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes al club blaugrana amb la lesió de Joan García, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta i ha dit que va amagar el missatge perquè també pensa en els migrants.
0: Jubilamostucoche.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucoche.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucoche.com. Flash Matí!

0: Aquest és el Fercho, el Feit en solitari, amb aquesta cançó anomenada Luna. L'escolteu al Flash Matí, passen 5 minuts de 2:15.
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Va, nosaltres li posem la banda sonora allò que estigueu fent, per exemple, amb cançons com aquesta.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Aquest és el baile inolvidable del Benito, el Bad Bunny, des de l'àlbum Debí tirar más fotos. Ens convida a passar un matí inoblidable, eh? Si més no, ho estem intentant aquí a Flash FM. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Perquè si heu matinats, si veu superar la pluja d'ahir i, escolta, avui doncs, us heu trobat amb algun percal, tipus transport públic que va lent,
1: sí,
0: que no arranca, que no tira, que no
1: de
0: surt,
1: manera.
0: Carreteres més plenes de cotxes, doncs, escolta, molta paciència.
1: I ànims.
0: I ànims. Aquí li posem la banda sonora al Flash Matí. Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia, família.
1: Bon dia, Jan.
0: I repasseu una miqueta l'actualitat meteorològica, va.
2: Som-hi, doncs, mira, avui, després dels aiguats d'ahir, que van deixar importants precipitacions a part del litoral i del prelitoral, avui

0: dia serà una miqueta més tranquil. Al llarg del matí encara podríem tenir alguna gota a punts del litoral i del prelitoral central, però a partir de la tarda els ruixats es traslladaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona i punts del Pirineu de Girona. Vale. Poca cosa en principi, més sol al sud de les comarques de Lleida, intervals de núvols a les comarques de Barcelona i de Tarragona. Per tant, un dia força variable, amb menys pluja i també temperatures més baixes i amb un ambient així, doncs, una miqueta de tardor avançada.
1: Més fresquet.
2: Ara estàvem comentant fa una estona que d'aquí a molt poc, en pocs dies, ja començarà la tardor com a tal,
0: la tardor, sí, sí, la tenim a tocar. D'aquí a poc anirem a collir castanyes, a collir bolets.
2: Ara a mi l'Instagram ja m'està dient bosques para visitar en Catalunya. És la típica publicació, això d'influencer de pacotilla.
0: Sitio desconocido, no?
2: Exacte, no ficaré la ubicació.
0: Calla. Ubicació por DM, no?
2: Sí, sí, exacte.
1: Joder,
2: sí que ve para más excursiones.
0: Sí, sí.
2: Sí, clar, tio, calla la boca.
0: A solo media hora de Barcelona.
2: A solo, sí, los huevos, cállate, va.
1: Això sembla una altra cosa, eh? Estàs solo en casa,
2: no,
1: solo
2: vas,
1: a media hora de tu casa.
0: Lleva, perquè és horari infantil, eh?
2: Si ets una malpensada, és cosa teva, eh? Sí, a veure, temperatures, va, Jan.
0: Anem al Santuari de Caral, al Berguedà, amb 11 graus, a Roses, 21 graus, Santa Coloma, Caral, 14, i a Raïmat, 14, també.
2: Molt bé, gràcies, fins demà, tio.
0: Vinga, fins demà. Adéu.
3: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
1: Que fort.
3: Perquè posa 5 alarmes i no en sent ni una.

0: Selena Rose, aquesta artista nord-americana que vam conèixer doncs, arran d'aquesta cançó, amb el Turizo, La Semana. Selena Rose, llegó el fin de semana, diu, li queda un dia llarg encara, un parell de dies concretament, però bueno, el tenim més a prop, ja a tu casa.
1: Oi tant, m'agraden els dijous, ja ho saps.
0: Doncs avui sí, és 17 de setembre, però demà arribarà ja a la prèvia del fin de Real, perquè estarem a Riudarenes, demà tenim nova parada del Flash On Tour. A Riudarenes ens apropem a la comarca de la Selva.
1: Que guai.
0: Per estar amb vosaltres a Riudarenes per la seva festa major, bravo, Flash On Tour.
1: Super.
0: A la zona de les Barraques, demà és la nit de Flash FM. A les Barraques de Riudarenes estarà Jaume Riu, en Sergi Domena, qui us parla l'Ortega, i portarem moltes samarretes de Flash FM.
1: Fantàstic.
0: La sessió començarà a quarts de dues. No hi falteu, vinga.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
2: Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
4: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
6: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
7: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

Cri Criminal, Nati Natasha, Amozuna, el negrito ojos claros, Criminal. Reggaeton Remember, per aquest matí de dijous, 17 de setembre, amb la tonteria. Escolteu Flash FM, eh? Som la que manda, esteu encara escoltant aquest Flash matí d'avui. Ara amb el Bizarrap i el Daddy Yankee.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. A banda de les pluges torrencials a Catalunya que han deixat una víctima mortal al Garraf, l'episodi de tempestes d'aquest dimecres ha afectat amb força el País Valencià i ha deixat xàfecs importants amb inundacions que han obligat a tallar carreteres i tancar el metro i l'aeroport que ja han reobert. Segons informa DIF, aquest dijous es manté suspesa la circulació de la línia de Rodalies C3 entre València i Bunyol. A alguns ajuntaments de l'àrea de València i també d'Alacant també han suspès les classes. D'altra banda, l'Audiència Nacional acaba de paralitzar la construcció del campament temporal d'atenció a migrants de Ceuta. El govern espanyol hi pretenia portar 800 persones. Aquest dijous, la decisió de construir el campament ja es va prendre amb l'oposició del mateix govern de Ceuta i el Ministeri de Transports va tirar pel dret i va absorbir totes les competències del port per esquivar aquesta oposició. I Rosalía ha estat una de les grans triomfadores de les nominacions als Premis Grammy Llatins 2026. La cantant catalana optarà premis com el disc de l'any per Lux, millor cançó per La Perla i gravació de l'any. La cerimònia d'entrega dels guardons està prevista per al 12 de novembre a Las Vegas. Els esports. El Barça ha golejat 7-2 al Racing de Santander i torna a ser líder en solitari amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Un partit que ha activat les alarmes del club blaugrana amb la lesió de Joan Garcia, que ha hagut de ser substituït per Chesney al descans. I Kylian Mbappé ha parlat en defensa de la polèmica per les samarretes en suport a Ceuta i ha dit que la va amagar el missatge perquè també pensa en els migrants.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: piensas demasiado, te pienso demasiado.
1: Wow, wow,
0: baby, wow. La Karol G, la Bitxota, Judelín i Rusowski, com a megacracks de Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
2: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Aquests flasheros i aquestes flasheres que esteu aquí a l'altra banda. Bravo!
2: Molt bé, bravo, bravo. Bon dia a tothom.
0: Engeguem la cinquena i última hora d'aquest programa de dijous, 17 de setembre, Flash Matí, el despertador de Flash FM, el més musical, el més canyero de tota la ràdio. No volem aquí xapes històriques, no,
2: ninguna,
0: eh?
2: Ninguna, ninguna. Volem que us desperteu amb alegria, amb ànims i amb ganes de ballar i de passar el dia.
0: I amb regals,
2: dia,
0: i amb sí, regals també, perquè sortegem avui una entrada VIP doble perquè aneu al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona, Catalunya, si voleu veure cotxes molt, molt, molt pepinos, eh?
2: Que guai!
0: Molt pepinos, participeu, va!
2: Vinga, va, al 628-06-0513 ens podeu dir quin és el trajecte que feu cada dia fins a l'Irra fins a arribar a la feina, ara sí.
0: Exacte, en cotxe, en tren, a peu, el que sigui, vale?
3: Hola, Flaxema, FM, bon dia.
0: Flaxema. Em dic
3: Maria i el meu trajecte de cada dia de dilluns a divendres és de la Bisbal del Penedès cap a, al Pla de Santa Maria.
2: Vale.
3: Vaig per la P2. N'hi ha dies que vaig completament sola,
0: ja.
3: O sigui, una gozada.
0: La fantasia.
3: I, bueno, us escolto, com que treballo de matí, de tarda i de nit.
0: Collons.
3: Us escolto a tots. Vinga, m'agradeu molt, que
0: gràcies.
3: Passeu bon dia.
0: Gràcies. Tu treballes
2: també.
0: 24 hores, tu, no?
2: Tu també ens agrada.
0: Però quina ràdio escoltes, dius?
3: Hola, Flaxema FM.
0: Flaxema FM.
2: Flaxema FM.
0: Flaxema FM, de tota la
2: vida.
0: Flaxema FM.
4: Buenos días, Flaxerus. Pues mi trayecto es también súper cortito. Yo voy de Montcada y Reixac hasta Cerdanyola. Nada, bueno, ni 10 minutos y ya estoy en el trabajo.
0: Estamos bien.
4: Vamos a por esas entradas. Muchas gracias y buen día.
0: A tu, pel missatge. Molt bon dia. Gràcies. Hola.
5: Doncs jo, mira, el meu trajecte de cada dia, de dilluns a divendres, és de quart al polígon Maixiru de Girona.
0: Està bé, també curtet.
5: Curtet, 7 quilòmetres, però bueno, a l'hora que vaig, sempre, sempre, sempre m'hi trobo cua per baixar de la carretera C65 cap al polígon.
0: Normal, tio.
5: Però bueno, sortint una mica més aviat de casa, ja s'arriba bé.
0: I així pilles, doncs, més estona al Flash Matí.
5: Bon dia a tots.
0: Com més abans surtis de casa, abans escoltaràs el Flash Matí, que aquesta és la idea, també.
2: Sí, sí.
0: Vinga, l'última o l'altra, hola.
6: Hola, bon dia, soc la Carla d'aquí al Pont de Vilomara.
2: Hola.
6: El meu trajecte que faig cada dia, inclús dissabte i diumenge, és del Pont de Vilomara a Manresa.
0: Bueno,
6: sí, pel que sigui, he de fer aquest trajecte.
2: Bueno, està a prop.
6: Però bueno, ja, ja ens hem acostumat i quasi bé el cotxe va sol.
2: Clar.
6: Moltes gràcies.
0: A tu, bueno, avui estem escoltant la vostra ruta, el pla de cada dia, aquella
2: sí,
0: ruta, aquells quilòmetres que feu habitualment cada dia amb el Flash Matí.
7: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Encara esteu a temps de participar en aquest concurs per anar gratis al Festival de la Velocidad al circuit de Barcelona-Catalunya del 2 al 4 d'octubre.

amb el Chencho Corleone, la meitat d'aquella formació Plan B, una col·laboració que deia la Batgirl que tenia moltes ganes de fer i ho va aconseguir, eh? Xoque, el flash matí d'aquest dijous, 10:15, i ara amb aquesta, un dels cracs de la setmana. Muchacha!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Let's go! Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Combi Nofro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
7: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
6: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
7: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
6: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
10: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
0: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
11: Bon dia, Flash!
12: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
13: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
14: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
15: Flash
0: FM. Flash Matí.

Es diu Mirefe, el BL, el tio de Colòmbia, de Barranquilla, que un dia va decidir que no volia amagar-se més i fer pública la història amb la persona que li agradava, eh? Així va néixer aquesta cançó. Produïda per Obi on the Drums. Avui de nou l'escolteu a Flash FM. Som la del ritme, ja sabeu, l'emissora que manda. I el Flash Matí és el programa que sona cada matí aquí, eh? Oh! Entre les 6 i les 11, encara tenim una estoneta per endavant, ara mateix les 10 i 23 minuts aquest dijous. Sona Ozuna amb l'Omar Kurz. Yeah.

0: Es diu Reggaeton Lento, és la cançó del CNCO, aquesta formació que ens va fer cantar a ple pulmó cada nit aquesta cançó. Reggaeton Lento, bailemos. Gemma Manzanero, bon dia, què tal?
1: Bon dia, Crònica, com estàs?
0: Però bailemos mal conjugat o bailemos de proposta?
1: Home, de proposta.
0: Proposta, no?
1: Clar, el tio vol arrimar cebolleta i vol ballar lent, vol menjar-li la boqueta.
0: Parlava del passat. És que nosotros bailemos allí, saps? No, seria com quan ho dius malament.
1: Seria bailamos.
0: Ja, però ja sé que
1: serien els típics laismos que fan a Madrid, laismos, no?
0: Sí, ayer la vi.
1: Ayer la vista vi.
0: És broma. Bueno, va, escolta, som al Flash Matí. Sí, una estona més amb vosaltres, fins les 11, vale? I al món passen moltes coses i aquí a vegades doncs, les més random us les comentem.
1: Doncs sí, mira, si teniu fills o filles petitones, amagueu les vostres targetes de crèdit, perquè, per exemple, hi ha un pare que li ha passat que el seu nen de 9 anys es va gastar més de 100.000 euros amb la targeta de l'empresa del seu pare.
0: Has dit 100.000?
1: 102.000, exactament.
0: 102.000 euros?
1: 102.000. O sigui, el pare tenia una targeta de la feina, de l'empresa,
0: vale.
1: I el pare, doncs, el fill tenia un canal de YouTube i el pare li va ensenyar com a fer publicitat. Mira, màrqueting al nen, vale?
0: Error. Quina edat tenia el nen per ficar context? Ah, 9 anys. Vale.
1: El nen es va quedar amb la targeta amagades i va començar a publicitar el seu canal de YouTube i de Roblox, d'acord?
0: Uh-huh.
1: Així que el vídeo va obtenir més de 200.000 visualitzacions.
0: Però,
1: clar, el pare s'ha gastat més de 100.000 euros. Bueno, el pare no, l'empresa.
0: L'empresa.
1: I ara l'empresa no se sap si fotrà fora aquest pare,
0: ja.
1: O si pagarà el canal del nen, o com acabarà la cosa.
0: Si jo, la meva aposta és que farà fora el pare,
1: Si tu creus.
0: Home, no sé jo, arriba a passar aquí una cosa semblant i ja demà no hi ha programa.
1: Al carrer.
0: I demà no hi ha programa, ja t'ho dic,
1: ser, segurament.
0: Hosti, nen, com està el pati,
1: La sort no tinc fills.
0: Coses random que passen al món. Vinga, va. Això continua. Nosaltres som el Flash Matí, Ja sabeu, ritme d'oixos sense parar per aixecar el país, aixecar els ànims en aquest dijous. De pluja, bueno, ja de menys pluja, però déu-n'hi-do ahir,
1: Un temps estrany.
0: Anoter, told to you.

0: Quevedo i nueva línia, bueno, nueva línia, a les 4, ja sabeu, ja sabeu. Podrien canviar la lletra al final, no?
1: No, la lletra és la A de la cançó.
0: Les 4, les 4, en comptes de nueva línia, no?
1: Quin pal, sí, home, canviarà el disc en
0: quina sencer, no?
1: L'àlbum sencer per això.
0: Ja. Bueno, doncs pues vale.
2: Vale.
0: Vale. Doncs som al Flash Matí, això continua. I el lloro per què?
1: Què passa? Què passa?
0: Tu tens segona residència, Gemma?
1: Tant de bo.
0: No, eh?
1: Què he de tenir jo?
0: Doncs Flash FM ara en té una, la residència Flash FM. La tenim a la Farinera de Vic aquest cap de setmana, eh?
1: Ai, mira tu que bé.
0: Dins el mercat de música viva, demà divendres i dissabte 19, Flash FM instal·la la seva residència, com us dic, a la Farinera de Vic. Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM. Amb
1: molt
0: les
1: bé.
0: Sessions de molts DJs de la casa, eh? Bab Clover, Carlos Mone, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Origí. I des de Flash FM, en Sergi Domena demà i servidor l'Ortega dissabte, vale?
1: Com allà?
0: Una residència amb el poder del ritme. Aquest cap de setmana Flash FM té casa a Vic. Residència a la Farinera. Tota la info la teniu a flashfm.cat i a les xarxes de Flash FM. Això continua amb Bad Bunny. Ella viene por...

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
2: A la Universitat Oberta de Catalunya tens graus 100% online orientats al món professional, a la UOC. Amb accés sense notes de tall i un acompanyament personalitzat durant tota la teva etapa universitària. Una oferta de fins a 27 graus en 9 àrees de coneixement, des d'Economia i Psicologia fins a Informàtica o Arts i Humanitats. No et quedis fora, eh? Aprofita els últims dies per matricular-te a uoc.edu, uoc.edu.
3: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom, Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Flash Matí.

aquesta cançó del Mike Towers. Demana una, eh? Amb una ja en té prou, clar que sí. Una d'aquestes darreres cançons d'aquest artista que ho ha patat forta a tot el món aquest passat estiu. Bueno, passat, que ara podem sentir-nos dins aquest estiu, no? No sé, eh? Va, sona Flash FM, som al Flash Matí.

0: Va ser el debut d'aquest artista aquí a Flash FM, a Kano, amb una consolidada trajectòria, però aquí vam decidir apostar per ell. Després de conèixer aquesta cançó, Se pone las Nike, l'escolteu de nou a Flash FM, però per acabar aquest Flash matí, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, què passa?
0: Què passa? Bon dijous,
1: Bon dijous, tio, igualment.
0: A les portes d'un nou cap de setmana, tu. Quin cap de setmana, Armand Maravalle, bon dia.
2: Hombre, què tal? Bon dia, com esteu?
0: Sou allà al matí de dijous, ja pensar tota l'estona, sense parar, tot el rato, com diria el Maluma, en el cap de setmana,
2: Sí, senyor.
1: Com
2: sí,
1: ha de ser.
2: Pensant ja, sí.
1: L'Armand només pensa en festa.
2: És el nostre objectiu, la festa.
1: Sí, com ha de ser.
0: És la nostra fila, d'Ultratumba, tio.
2: Ja, és que no he parlat gaire des de que m'he llevat.
0: Fes a capella un discurs així, tipus.
2: No, res, doncs endavant. Escolta, és dijous, si tal, divendres està aquí. Ja.
1: Lleves ben d'hora.
2: Ja ho tenim, això.
0: Sí, està. Bueno, tu tens una festa aquest dissabte, al Lloro.
2: Sí, senyor, bueno, i tu tens unes quantes, també.
0: Bueno, sí, però parlar de la teva, tio. Sí, aprofita i parlar de la teva.
2: Nosaltres serem amb el Miquel a la Bisbal del Penedès.
0: Exacte.
2: Una liada de concurs, fotrem.
0: Sí, liada de concurs,
2: sí, senyor, sí, senyor.
1: Molt bé.
2: Ja, vingueu i veureu. Ja està.
0: Hòstia, Armand, tio, t'has fet.
1: Home, sí, clar, és que...
0: Va, demà tornem a partir de les 6 del matí. Vinga, gràcies per triar Flash FM. Adéu-siau!
3: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
4: La que manda.

0: Vinga, va, un bravo per elles i per tot el bo que els està passant aquest estiu 2026. Estem parlant de l'Anna Mena i de la Lola Índigo, que es van unir per fer això, un dels grans hits de l'estiu. Es diu Petito, és el número 1 a la Camana. Flash FM, per començar, nova hora. This is Flash FM. Efectivament, ja deixem enrere el Flash Matí. L'Héctor i la Gemma, que ja han agafat els seus trastos de per aquí, m'han deixat tot lliure perquè m'hi quedi jo fins a les 4 de la tarda animant-vos, posant-vos ritme, posant-vos tot el que us fa falta per superar amb èxit aquest dijous 17 de setembre ja.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que ràpid passa el temps quan escoltes Flash FM. El nostre ritme no el para ningú, com el de l'Ugel amb el Moving to the Sun. Som-hi, família.

0: quasi.
1: És la veu del Manuel Turizo al costat del productor de música electrònica Marshmello des dels Estats Units. Amb això que es deia El Merengue, fent referència a l'estil de ball, a la música del merengue. No referia a aquell dolç del merengue, aquell. Ni tampoc a un aficionat del Real Madrid, saps? Un merengue, saps? Un merengue. No, tampoc. És el ball, clar. Salut, maco. Va, que passen 9 de les 11. D'aquí no res, una mica de Bad Bunny. Sonant per Flash, també Kid Voodoo abans. Vinga, va. Que passi el Farruko, per favor. I no ho fa sola, eh? Aquí ho fa amb la Gracie i la producció de l'Steve Aoki. És molt bona aquesta. Es diu Ya pa' què.

0: buit.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb EnBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb EnBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. EnBank, el millor per al teu negoci.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Flash FM, la ràdio.
5: Ladies and gentlemen,
4: Dance Leader.

estan absolutament derrotats, com si els hagués passat un camió per sobre. El Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, que ens expliquen doncs, com de tristos s'han quedat després de que la persona que els hi mola no els hi fes ni punyadero cas. És el de Lejitos Remix, un dels temes de l'estiu, sonant a Flash FM. Aviam, va. Anem a aixecar-ho, això. Aviam què trobo per aquí per aixecar. Què us sembla una mica de Latin House? Sí? Doncs va, que sé que aquesta us encigala, us fan venir ganes de ballar, de deixar-ho la feina tot i posar-vos a modo festa, modo festa. Gordo i Reiner Sonnenfeld, amb el Loco.

imagines que vagin acabant fer aquests tres tios juntant-se a l'estudi el Gonzi, el Psycho i l'Arcángel. Gens malament, eh? Tots ells per fer això que es deia Exclusivo en la versió remix, la remescla que et posem aquí a Flash FM, el poder del ritme. Suposo que el notes, eh, com t'entra el ritme per les orelles i s'acumula per tot el cos. Doncs vinga, va, cap a no pari. Flash. Perquè, a més, ara aquesta hora, toca escoltar una novetat xulíssima. Ens arriba des de les Canàries. Lucho RK ens presenta això, que es diu Aire.

0: Clar que sí, tu. Això és pura actitud de festa major. Els Figaflaues des de Valls. El Pep i el Carti amb els Solucions i No Problemes. Aquí a Flash FM et posem la versió més canyera, més animadeta, el remix. Va, doncs que no pari la festa. Per això tenim ja preparats el Juan Magán i l'Omar Montes, la nova versió del Ayer la vi.
1: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Molts de nosaltres vam descobrir el Manuel Turizo en aquesta època, eh?
1: Voy buscando una lady como...
0: Doncs flipes perquè el tio només tenia, res, 16, 17 anys quan va escriure i va cantar això que es deia Una lady como tú, segurament el seu primer gran hit, que sona aquí a aquesta hora a Flash FM. Escoltes El poder del ritme, d'aquí no res tindrem la Lola Índigo i també Cano, al costat de Justin Quiles, amb un tamarro. Es diu Olvidarnos de todo.

0: surt sol, això de fer-li els coros a la Lola Índigo. Tothom comença... Na, na, na, na, na. Suposo que a vosaltres també us ha passat. Això es deia La Reina des del 2024. Dos anyets ja que va sortir això. Que ens apropa a les 12 aquí a Flash FM, on ara toca... Aquesta melodia des d'Argentina, la Tini, ens explica una història que és real, eh? No és broma, no és joda, que diuen els argentins. Es diu Dos Amantes, sona a la Camana.
1: Esto dice así.

0: Molt de compte, eh? Atenció, flaixeros, flaixeres, sona el i no és les alerts de les pluges torrencials que van enviar ahir al vespre. És l'alerta de Tamarro aquí a la Camana. De fet, és el nostre mega crack de la setmana. És el Baby Wow! El firma la Karol G al costat de la Jodeline i el Rossowski per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. Va, que sonin els pitos, sisplau. This is Flash FM. Aquí estan. Va, que passen 4 minutets de les 12. Estem fent via en aquest dijous 17 de setembre. Com esteu? Si us acabeu d'incorporar, espero que estigueu a gust, que estigueu bé. Sí, si heu d'agafar el cotxe, la moto i tal, aneu al tanto. I el volum de la ràdio us deixo tenir-lo una mica ben amunt. Va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Més que res perquè venen tamarros xulos. Per tant, si ens posem, com a mínim, que s'escoltin bé, saps? Vinga, va, d'aquí no res tindrem el Wisin i a l'Ozuna. Abans, Aïssa i RVFV.

rector i fundador de la Universitat del Perreo, el Wisin. Al costat del Negrito Ojos Claros Lozuna, que és un tio que també pues, podria ser catedràtic perfectament de la Universitat del Perreo. M'embutaré a les seves classes. Sona Flash FM just abans de tornar a Puerto Rico amb el Rau Alejandro i el seu Diluvio, però primer passarem per Canàries. Flash. Concretament per una illa molt petitona i que s'ha fet molt famosa aquest estiu. A la platja sona així. Quevedo, al costat del Elvis Crespo, és la Graciosa. Ella...

0: massa brossa.
1: Flash. El poder del ritme. Flash of

0: 93.8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Som únics. El ritme el marca Flash FM.

És el Quevedo acompanyat de les veus d'aquestes cantants que formen part de l'orquestra Nueva Línia, que per cert ja no. Perquè es veu que, degut a l'èxit d'aquesta cançó, es van discutir, es van tirar els plats pel cap i van partir peres. Van agafar una nova línia, les cantants i la resta de la banda. Fixa't. Vale. Era el Golpito, sonant a Flash FM, quan queden 3 per arribar a quarts d'una. Anem amb una mica de Latin House. Per tant, és sinònim d'escoltar una mica d'Ugel, el marsellès, sonant a la camana amb això que es diu Jamaican Bam.

combinant a la perfecció les veus d'aquests dos colombians, d'aquests dos parceritos. Són el Manuel Turizo i el Capo, amb aquest ritme tan ballable. Aquesta es deia Que Pecao, la recuperem aquí a la Camana. Va, que escoltes Flash FM, en moment de baixar una mica cap al sud, anar cap a Argentina, amb la Emilia, la Tini i la Niki Nicole. Gens malament.

preguntava el Bad Bunny en aquesta cançó del 2020, la difícil Prende passa, dime què passó, eh? Doncs mira, Bad Bunny, t'explico el que passó, i és que estem a les portes d'un cap de setmana aquí a Flash FM. Mare meva, quin ritme acuto, com m'agrada. I és que aquest fin de plantarem la nostra segona residència oficial a un puesto mai vist abans. T'explico, perquè aquest divendres 18 i dissabte 19, per tant, demà i demà passat, Flash FM instal·lem la nostra residència a la Farinera de Vic. Dues tardes per convertir aquest espai en un territori Flash FM i plantem la bandera, tot això dins del Mercat de Música Viva de Vic. Hi haurà sessions del Sergi Domena i de l'Héctor Ortega. I a més, també, Bab Clover, Carlos Moné, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Uri G. Vale, queda clar? Bueno, és una residència amb el poder del ritme a la capital d'Osona. No us ho podeu perdre, ja sabeu, eh? Aquest cap de setmana Flash FM té casa a Vic, residència a la Farinera.

Una cançó que avui en dia sona a qualsevol festa, a qualsevol festival, a qualsevol discoteca, i la penya embogeix del tot, eh? Us la sabeu sencera, la canteu, la balleu, es nota que us mola. I això que té 14 anys, eh, aquesta cançoneta, perquè la va publicar el Justin Bieber el 2012 dins del seu àlbum Believe. La va fer al costat de la Nicki Minaj, eh? Era el Beauty and the Beat, ja te la coneixes. Tornem cap a casa amb els Flash i Ice Cream i els 31 Fan, va. Flash. Que van col·laborar amb això que es diu Dorayakis.

Això no passa de moda, eh? I mira que ja té 20 anys d'història, dues dècades que Héctor el Father, al costat de Wisin i Yandel, va publicar això que es deia El Teléfono. Una sensació increïble escoltar aquest reggaeton old school aquí a Flash FM. Que bé que sonava, igual que la següent, que la festa no pari, perquè tenim ja preparat el Rayos de Sol, el nou remix Henry Méndez i companyia sonant a la Camana.

0: Petito, aquí al poder del ritme. Això és ritme apte per tothom, eh? Petits i grans, parells, parelles, parellis. Ja et dic, eh? Tant si estàs al curro, tant si estàs a casa, a la feina, al gimnàs, al súper, passejant pel parc, allà on siguis, doncs el poder del ritme per tots vosaltres. Nova hora que comença aquí i ara. This is Flash FM. Més que res, perquè passen 3 minutets de la una del migdia. És dijous, 17 de setembre. Anem a col·locar-nos. Sí, estem bé, estem a puesto. Tots bé? Vale, perfecte. Doncs endavant, que d'aquí no res tindrem l'Helena Rose i el Manuel Turizo. També tindrem el Quevedo. Tindrem Mora, Faye, Jay Wheeler. Una mica perquè aneu assaborint el que passarà.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo us acompanyo fins a les 4 de la tarda.
2: Rular y empezó el verano.
0: Ja m'agradaria que empezase el verano ara i poder agafar vacances i tot això. L'estiu ja s'acaba, estimada senyora, que canta en l'inici del Si antes te hubiera conocido. En qualsevol cas, anem a disfrutar el poc que queda. La Karol G sonant a Flash.

Ideal per ballar-la. Dóna igual el dia de la setmana que sigui, eh? No cal tenir cites i ser el més enamoradís només en cap de setmana, eh? Es pot quedar un dilluns o un dimarts i ser el més romàntic o romàntica de totes. Elena Rose i Manuel Turizo amb La Setmana. Sona a Flash just abans de Mora i Faith o també el Sopa de Cabra, però primer, primer. El Baifo, amb el Quevedo, que li passa el mateix que m'ha passat a mi aquest dematí, que m'he mirat al mirall i he pensat, mora meva.

0: professor.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. BanBank, el millor per al teu negoci.
6: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.

0: Escoltes Flash FM Andorra.
1: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

És curiós el cas d'aquest De Lejitos remix, perquè estem parlant de música comercial, música mainstream. Estem acostumats a cançonetes de dos minutets, dos minuts i poc, va, pim-pam. I en canvi aquí es van explayar, eh? Cançó de 4 minutacos i pico. I amb l'últim minut i 15 segons de la cançó, que estan aquí molt tristos, amb un canvi de beat més melòdic, el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz deleitant-nos amb aquesta preciositat de tema sona Flash. Apropant-nos a quarts de dues, família, com estem? Com esteu? Esteu bé? Doncs millor que estareu, perquè el ritme que ve ara, ni de les peres. Flash. Hola! És la cançó del Cigaló, el Café con Ron, del Bad Bunny versionat en rotllo Afro House pel DJ francès Clan.

M'expliqueu el flow que té això, eh? Per favor, Lola Índigo i RVFV col·laborant amb el raper algerià, aviam si ho pronuncio bé, Abderrauf Derraji, més conegut amb el seu nom artístic de Soolking. Sonant a Flash just abans de que vingui el Bad Bunny i digui aparteu les criatures que us porto cap a Nova York, que ens divertirem.

Aquesta va ser una de les cançons més escoltades, si no la que més, de la temporada 2023. Mike Towers, el Young King, amb La Falda. Que sí que li queda bé, sí. Va, moment de tornar cap a les Canàries, des del Baifo amb el Quevedo. Sí, senyor, així de tranquil·la comença, ens ambientem a La Graciosa.

Estic fent una mica de Chencho i Maldi, els integrants d'aquest duet increïble de reggaeton. Duet extint, per cert, ja fa uns anyets. Són Plan B des del seu àlbum Love and Sex. El van publicar l'any 2015 i en ell trobàvem aquesta bomba, que es deia Fanàtica Sensual. Anem a canviar el rotllo. Així de cop, tu, sense demanar perdó. Aquí, de vegades, el poder del ritme té aquestes coses. Una mica de Latin House des de Sud-àfrica. Aquesta es diu Fire Fire.

per favor, que lluny que queda ja, i no deuen fer, què, uns dos mesos, com a molt, que va acabar el Mundial 2026. Sonava Flash a aquesta hora, el Dai Dai, l'himne del Mundial amb Shakira i Burna Boy, a punt d'arribar a les dues. Ho farem amb Ryan Castro i Capo, amb La Villa. Yeah.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El govern estudia ampliar a altres sectors el mecanisme que permetria vincular determinades autoritzacions d'immigració a necessitats puntuals de mà d'obra. La ministra de Justícia Interior, Esther Mulné, ha explicat al Consell General que la mesura probablement no quedarà restringida a la construcció, sector per al qual es va plantejar inicialment arran d'una petició de la CODA. El mecanisme encara està en fase de definició i requeriria una modificació de la llei d'immigració. Mentrestant, el líder de Concòrdia, Cerny Escalé, i el president del PS, Pere Baró, han criticat al Consell General la mesura anunciada pel govern perquè les famílies no hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos al lloguer. Escalé ha advertit que els ajuts podrien acabar contribuint a finançar increments de les rendes i generar més inflació en el mercat de l'habitatge. Baró, per la seva banda, ha qualificat la iniciativa d'electoralista i considera que podria beneficiar els propietaris que apugin els lloguers. L'executiu ha defensat que el programa tindrà caràcter temporal i revisable i que busca donar suport a les famílies mentre augmenta el parc públic d'habitatge. Anem a altres temes. Sant Julià de Lòria ha registrat un augment del 70% en el nombre de visitants als tres punts d'informació turística de la parròquia durant la temporada d'estiu. Entre juliol i agost, l'oficina de turisme del centre del poble, el nou punt també d'informació de Sant Cristòfol i el del santuari de Canòlic, han atès un total de 8.590 persones davant de les 5.053 comptabilitzades l'any passat. Creant Fundació ha finançat íntegrament l'adquisició d'una furgoneta de gran capacitat per l'associació Hi Arribarem. El vehicle ha de permetre transportar persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, així com el material necessari per dur a terme activitats esportives. I el xef Javier Torres ha centrat la seva participació a l'Andorra Taste, en la cuina de muntanya i en la manera d'adaptar-la al territori. Durant la seva intervenció aquest matí, ha abordat les influències de les gastronomies catalana i francesa en la cuina andorrana i ha defensat elaboracions basades en l'ús de pocs ingredients, les tècniques de conservació i l'aprofitament integral dels productes.
0: Flash FM Andorra 93.

0: 93.8.
1: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Flash FM Andorra 93.8.
5: Flash FM.
6: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
7: Con su amiga en una calle de Madrid.
6: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Carai, tu, pujant stories des d'un Bentley, fent jet ski per Mallorca, sembla un planasso per estiuenc, eh? Ens explica la Yoc Miko, amb el seu flow habitual, i a més, doncs, comptant amb la producció d'un dels grans productors de l'escena, és l'argentí Bizarrap amb la Music Sessions número 58. La van publicar fa 3 anyets, la recuperem aquesta hora aquí al poder del ritme de Flash FM. Va, seguim amb una altra veu femenina potent i, a més, aquesta ens queda més a prop. És la Bad Gyal des del seu nou àlbum, el Dame.

És curiós perquè aquesta cançó va sortir l'any 2017. Clarament eren altres temps, eren menys modernos tots, i va venir el Maluma a fotre'ns una lliçó, podríem dir-li, d'ètica no monògama, eh? Una poligàmia que es va muntar aquí el Maluma i companyia. Van dir, escolta, podem compartir tots entre tots, sense gelos. Felices los cuatro, tu, un dia amb un, l'altre amb l'altre, i tots contents. Mira, i ens envia un petó i tot. Mira que maco. El Papi Juancho, sonant a Flash FM amb aquest himne de la festa que es deia Felices los cuatro. L'hem escoltat per apropar-nos a 3:15 de la tarda en aquest dijous, que toca ara, que toca? Aviam, que toca? Flash.

Una cançó que ja forma part de l'imaginari col·lectiu de la festa a Catalunya dels últims anys, els Figaflaues, des de Valls, amb la Marina Estamorena. L'escoltes a la ràdio que més lo rompe, ho trenca. És Flash FM, la que mana, just abans de Mora i Zetangana. Llestos amb això que es diu droga.

Eren altres temps, eren temps més fàcils, millors segurament en molts aspectes. 2012, per favor, pell de gallina aquest electro latino. Era el Juan Magán, sonant a Flash FM amb el Se Vuelve Loca, apropant-nos cap a les 3 de la tarda. Va, que hi arribarem baixant una mica de revolucions, que venia de gust aquesta hora, eh? Clar que sí, clar que sí. No ens passem de llestos. Sona l'Omar Kurz a Flash amb aquesta, que es diu Coco.

0: Una de les cançons d'aquest estiu 2026 està marcada per aquesta connexió 100% andalusa, l'Anna Mena i la Lola Índigo. Si no em falla la memòria, crec que una és malagueña i l'altra és gaditana. S'entenen a la perfecció. Aro, aro, illo, ahí, salá, todo muy bueno, todo rico, uno pequeño. Es diu Patitoa, és el número 1 de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. L'hem fet servir per estrenar aquesta hora que passarem junts. De fet, serà l'última ja, perquè jo porto des de les 11 aquí davant del micròfon i a les 4 s'hi posarà el Domènec amb la Interactua. Per tant, doncs mira, escolta, ja ni gairebé 60 minuts que ens queden per endavant amb tot el ritme habitual de Flash FM. Som-hi, va!
1: Flash en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. I el següent a sonar serà el Quevedo, al costat de les Nueva Línia.

aquí a Flash FM estem fent boca ja per aquest cap de setmana gros que se'ns ve a sobre ja, eh? Estem a dijous, demà divendres. Ja tindrem les primeres festes Flash repartides per tot el territori. En total, aquest fin de 5 ubicacions, 5 comarques, festes Flash a totes hores per tot i li quanti, per tothom qui ho vulgui. Ja saps que aquest divendres i dissabte muntarem la nostra residència a la Farinera de Vic, això dins del context del Mercat de Música de Viva de Vic, però vaja, també moltes festes més, eh? El divendres, per exemple, serem a Riudarenes, a la comarca de la Selva, i la nit de dissabte, ojo, perquè estarem al Penedès, a la Bisbal del Penedès, també a la Garrotxa, a Besalú, i cap al Segrià també anirem, cap al Colletge. De tot allà, tot arreu, festes Flash per tothom, sigueu on sigueu, per escoltar cançons com aquesta, l'Abat i al costat del Chencho Corleone amb el Choque.

0: 8.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
2: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: Som This is Flash FM. Flash.

Ja va prou bé, això, per animar una mica la festa en aquest dijous. Una mica rúfol, una mica ennuvolat per tot el país, després d'aquell dia d'ahir de tempestes a tot arreu, a tort i a dret, i a més molt violentes en algun cas. Doncs sona això, Helena Rose i Manuel Turizo. Era La Semana, aquesta cançona que et posem des de fa unes setmanes, precisament, aquí a La Camana. Ens quedem ara amb el Farruko, ben acompanyat amb l'Steve Aoki a la producció. Aquesta es diu Ya pa què.

Feien honor de la tecla més gran dels teclats dels ordinadors, los de l'espacio, l'Space, eh? Mira, si toques l'Space, és la més gran de totes. Des d'Argentina, Litquila i companyia, ambientant-nos aquesta hora a Flash FM quan us he de parlar d'aquesta residència que tenim muntada per aquest cap de setmana. I és que demà, divendres 18 i dissabte 19, instal·lem aquí a Flash la nostra residència a la Farinera de Vic. Sonaran dues tardes per convertir aquest espai fantàstic en territori Flash dins del context del mercat de música viva. Hi haurà sessions del Sergi Domena i de l'Héctor Ortega, i a més també seran Pab Clover, Carlos Moner, Juan Paclaret, Marc Carmona, Serra i Origi. Una residència amb el poder del ritme. Si esteu per Osona, si esteu per Vic, no us ho podeu perdre aquests dies, aquest cap de setmana, perquè Flash FM té casa a Vic, segona residència, a la Farinera. Yeah, yeah.

és d'aquelles cançons que sonen les primeres notes a la discoteca i tota la gent, tot el públic, tota la pista es torna absolutament boja. I posen aquesta cara de patiment per cantar-la. És el Danny Ocean, amb el seu... Bueno, és que aquest tio és un one-hit wonder. Va fer aquesta i després ja... poca cosa més, poca cosa més. El Mer Reuso, sonant a Flash. Quan queden 20 per arribar a les 4 de la tarda, moment que s'hi posarà el Domènec amb l'Interactua. Aquí em quedo jo amb vosaltres encara, vale? Tindrem el Jay Wheeler al costat del Mike Towers amb La Curiositat, també d'aquí no res, Quevedo i Elvis Crespo amb el tema de l'estiu, La Graciosa. Primer, però aquí a la Camara, ens quedem amb una mica de hausete. Ens arriba des de Holanda. Aquesta es diu Talk to You.

Aquesta forma part de tot un reguitzell de cançons que van ser publicades en un any una mica fatídic, perquè va ser el 2020. I estaven molt xules, però no les podíem sortir a ballar a les discoteques perquè estava tot tancat. Estàvem, doncs, a casa, esperant poder sortir. Era la curiositat, eh? Jay Wheeler al costat de Mike Towers, sonant a Flash FM, apropant-nos a les 4. Flash. Moment ara de tornar cap a l'actualitat, cap al 2026, amb aquesta batxeteta tan xula que segurament ja coneixes, perquè ja fa setmanes, mesos que te la posem, però que no ens deixa d'agradar menys. És Romeo Santos al costat de Prince Royce i el seu Dardos.

0: vinga, fot-li una fotillo. Va, fem-nos una foto. Que se vea, va, que se'ns vegi a tots. Apropeu-vos als del costat, que si no, no entreu. Sí, ara sí, vinga, va, clic. Flash. FM. Messi, Nicki Nicole, Thiago PZK, Emilia. Amb aquest Una Foto Remix per anar tancant el poder del ritme. Edició dijous 17 de setembre 2026. D'aquí no res, l'interactua. This is Flash FM. Bé, bé, s'ha passat volant això avui. Bona senyal, eh? Ja sabeu que diuen que si s'ha passat ràpid vol dir que t'ho ha passat bé. Us he acompanyat des de les 11 i ara us deixo en les millors mans possibles, ho diré bé. Les del Sergi Domena, per portar-vos fins a les 8 amb l'Interactua aquí a Flash. Vinga, família.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo m'acomiado amb el Rau Alejandro i el Farruko.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, com esteu? Molt bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més fins a les 8 en punt.

Moving to the Sun. L'ha treballat i molt ben treballada. Ugel i sona aquí habitualment a Flash FM tantes vegades com faci falta a través de la nostra programació i a través de les vostres peticions i dedicatòries que com cada tarda podeu fer efectives a través del WhatsApp i mitjançant aquest programa cobra un cop més una nova entrega, una nova edició després de les dues últimes protagonitzades per el Lecker Manchado, a qui agraeixo evidentment la seva extraordinària feina. Salutacions de Domènec, què tal? Santornem-hi, que no ha estat res. Sempre un privilegi escoltar-vos, llegir-vos a través del 628-060-513, el WhatsApp del programa, on heu de dirigir els vostres missatges, les notes de veu, els textos que creieu convenients, no és per demanar, dedicar i explicar-me com porteu aquest dijous post-pluja, sinó també, a més, perquè tingueu la possibilitat d'endur-vos marxandatge guapo, guapíssim, de Flash FM. Tinc per vosaltres unes quantes samarretes del marxandatge que tant us agrada d'aquesta santa casa. I tinc, evidentment, perquè si no seria així, moltes ganes de no només regalar-lo, sinó que, a més, alluir-ho, com es mereix, vale? Hola, què tal? Molt bona tarda, sóc el Cristian. Voldria dedicar la cançó Superestrella al de l'Aitana, diu la meva dona. Ànims, estic en aquests moments pujat al tractor amb Flash FM. I si pot ser que em toqués una samarreta, moltes gràcies. Bueno, primer que ja ho intenta, no està malament. No deixis de fer-ho i el que sí fem és posar-te la cançó que ens demanes. Superestrella, que ja s'intueix. Aitana.

0: aquesta cançó que forma part de les nostres vides. Aquesta és d'aquelles que es queden, eh? Aquestes que perduraran, que suposem recordarem, evidentment, eh? Hi ha moltes que no recordarem, aquesta sí, eh? Hola, què tal, Sergi? Soc la Paula des de Terrassa. Vinc de treballar i vaig fatal d'energia, però en Flash FM sempre m'espavilo una mica. Diu, voldria la graciosa del Quevedo, se la dedico al meu fill Isan, que l'estimo infinit. Molta gràcia. Doncs molta gràcia a tu, Mamuchi. Paula, des de Terrassa, especialment al teu fill, que no sabem si està escoltant el programa o no, esperem que sí. Al ritme d'aquesta graciosa del Quevedo, que és un altre dels tants temes que formen part d'aquest recull, d'aquest nou disc carregat de col·laboracions i, a més també d'èxits, eh? Aquí sona el Niu Borracho, sona l'altre amb Nueva Línea, el Golpito, el Bailfo, que no te l'acabes, no te l'acabes. Va, 628-06-05-13, animeu-vos una miqueta, passeu-vos per aquí a saludar, que ens fa molta il·lusió, som-hi.
1: Bona tarda, Domènec, soc el cap des de Lleida.
0: Què dius?
1: Ara tinc direcció al gimnàs, a veure si almenys faig algú d'exercici amb aquesta calor.
0: Sí.
1: A veure si em pot ficar la cançó de The Nights, de la Vici,
0: oh,
1: per animar-me una miqueta a aquesta sessió d'entreno.
0: Gràcies. Que vagi molt bé, gràcies a tu, home.

0: l'Interactua. My Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? My Halis, Ballo sense tu, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenim les últimes places als graus d'Educació Infantil i Primària, Relacions Internacionals, Global Communication Management, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Andorra. Flash FM 93.8.
10: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
0: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
10: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
0: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
10: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
10: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
10: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
11: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Flash!

0: De Piera, podries posar-nos la nova cançó de la Karol G? Diu, m'agradaria que em regalessis també una samarreta de Flash FM, ja que és el meu cumple i és de les coses que em farien més il·lusió en aquesta vida. Una forta abraçada, Sergi. Bueno, escolta'm, d'entrada per molts anys i de sortida, si et regalo la samarreta, si et fa tantíssima il·lusió, qui sóc jo per, en aquest cas, negar-li aquesta felicitat a un oient del nostre programa, concretament de Piera. Com és el teu cas, eh? Va, de seguida prenc les dades. Moltes felicitats i a lluir aquesta samarreta, eh? Aquí mateix, on ens has enviat el missatge, estaria bé, fora guai. Que un cop la tinguessis controlada, te la posessis i et fessis una fotografia també, eh? Molta il·lusió rebre aquesta mena d'arxius. Que vagi bé, 4 minuts per 4:45 de la tarda. Avui què és? Dijous. Ara sí que s'han acabat les tonteries. Ens apropem perillosament a un nou cap de setmana i tot el que això representa, Flash FM té un tour programat que ens farà passar per multitud de llocs. De seguida us explicaré amb més detall, però d'entrada, per exemple, gent de Riudarenes, de Besalú, d'Alcoletge, Lleida, de la Bisbal de Penedès, de Vic concretament, que estan immersos també en un festivalot del que de seguida també parlarem i que la gent d'Osona ja coneix perfectament. Vull dir, mare meva. Farem uns quants quilòmetres i ho farem encantats de la vida, només faltaria. Cap de setmana amb música, com per exemple aquesta que tot seguit ens demanen, o no, no sé jo,
1: Hola, Sergi Domènech.
0: Hola.
1: No, ens agradaria que ens posessis la cançó de Muchacha.
0: Oh, Muchacha, sí.
1: I, bueno, felicitats pel programa.
0: No, res.
1: Gràcies.
0: A tu, a tu. Doncs sí, música que no falla a qualsevol de les nostres sessions, vindria a ser aquesta. Muchacha, Muchacha!

0: presentar una altra de les cançons i temes que més ens demaneu aquí a l'Interactua. Hola, Domenes, soy Iván de Premia. Estoy escuchando l'Interactua trabajando, digo, a ver si podéis poner de lejito remix. Se la dedico a todos los que están escuchando l'Interactua mientras trabajan como yo. Muchas gracias. A tu sempre, pel teu missatge, home, més faltaria. Benvingut una tarda més a l'Interactua mentre vas fent feineta, tu. Amb el so i ritme d'aquest This is the Remix, el tema de Jay Wheeler. Hola.
1: Hola, Jesús, bona tarda.
0: Què tal?
1: M'agradaria demanar la cançó de Gata Only al remix.
0: Sí. Locura, diria
1: que era.
0: Ahà.
1: Vinga, va, moltes gràcies. Adéu.
0: A tu, pel teu simpatiquíssim missatge. Aquí tens el Gata Only, un altre tema que va ser un hit mundial, eh? Qui ho havia de dir? This is the remix.

0: Demana música a domicili. Interactua.
1: Això és el remix, mamacita. Maluma, baby, Lucra, Kenny.

Delicatessen de cançó que torna a sonar aquí a l'Interactuar. Sergi Domènech, sóc en Francesc des de Badalona, estic treballant des de casa i necessito una mica d'energia perquè porto tota la tarda dormint. Bueno, en fi, ànimo. Ens podries posar Coco, que precisament no és per despertar-se tampoc, però bueno, si te la poso. Se la dedico a la meva amiga, es diu Andrea, ha vingut a veure'm una estona. Moltes gràcies. Doncs a tu i a la teva col·lega Andrea, gràcies pel vostre missatge i que vagi bé. 628-060-513, el WhatsApp del Interactua, que ens planta pràcticament ja a les 5 de la tarda. Ens diuen Sergi, sóc en Nosa, bon dijous, crac, com estàs? Avui et voldria demanar la cançó de J.C. Reyes i de la Gueto Fardos. També m'agradaria, diu, participar en el concurs, diu, de la samarreta. Bueno, és que un concurs és que ja us regali una samarreta de Flash i Fan en qualsevol moment. Ja sabeu com va això, eh? Si us plau, moltes gràcies i que vagi molt bé. A tu, Nosa, pel teu missatge. Vinga, J.C. Reyes, personatge, geni i figura habitual aquí a Flash i Fan.

0: Dardos vienen, dardos van. Romeo Santos i Prince Royce i aquesta gran bachata que encara continua sonant aquí a l'Interactua de Flash FM i que, de fet, engega, posa en marxa la segona del xou de peticions i dedicatòries. Va, animeu-vos. És un molt bon moment per fer arribar el vostre missatge al WhatsApp de cada tarda. 628-060-513. Va, m'expliqueu Vida i Miracles, que és el que feu a aquesta hora, que teniu previst fer pel cap de setmana, que, per cert, ja pràcticament s'apropa. Es divisa més que perfectament la seva arribada. I què més, si us veu mullar. I espero que no s'hagi patit molt més enllà de coses materials, res personal, evidentment. És que he estat una mica desconnectat aquest últim dia, la veritat. Estava fent cosites personales. Dies, assuntos propios, que se'n diu, eh? Vinga, va, com deia allò?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060-513.
0: I si no, demaneu, dediqueu sin más i no hi ha cap mena de problema, tampoc.
2: Molt bona tarda, Sergi, i l'Hora de l'Ametlla, què tal?
0: Què diu l'Hora?
2: T'ho va faltar aquests dies, eh?
0: Sí, jo a vosaltres.
2: Mira, m'agradaria que posessis avui la cançó de la setmana. I a més de dedicar-te-la a tu i a totes les xeros, li dedico al que vaig batejar l'altre dia, que no hi eres, com a Domènes Club.
0: Ah, sí? A veure, Carme Machado.
2: El DJ Lopeta, Jordi de Sant Cugat, Pili de Lleida, Marina i Àngeles de Sabadell. I res. I que passeu molt bona tarda, molts petonets, i tornem a parlar demà.
0: Moltes gràcies.
2: Vinga, adéu.
0: El nostre mega crack durant tota aquesta setmana és el nou de Lucho R, que es diu Aire.
3: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a tarde.

No, Patitoa, Patitoa. Tan Anna Mena com Lola Índigo. Una destrossa important, aquí, senyora, senyora. Hola, Sergi, crac, què tal? Soc el Joel des de Reus. Diu, avui hem acabat un torneig de futbol sala i estem tots rebentats, però contents perquè hem guanyat. Podries posar, sisplau, Patitoa? Se la volem dedicar al nostre porter Xavi. Diu que ha parat un penal a última hora. No, a últim minut, diu. No hora, no, minut. I ara va la superestrella, diu. També aprofito per dir-te que el teu programa és el millor de Flash FM. Molta gràcia. Home, molta gràcia per les teves paraules, Ara et faig el bízum de rigor per aquesta mena de comentaris. Que vagi bé. Un minut per un quart de punt de 6 de la tarda. El lloro, senyores, senyors, que no estamos tan mal, Aquest cap de setmana engeguem la nostra tournée per diferents indrets, en aquest cas del territori català, punxant i regalant el nostre bon rotllo i les nostres habituals samarretes del marxandatge de Flash FM. Aquest divendres, per començar, per tampoc atapeïda informació al personal. Aterrem, atenció, a la selva, concretament. A la selva, la selva de los famosos. No, a la selva. Comarca de la selva, a Girona, a Riudarenes, concretament. Estan de festa major i tindrem el privilegi de formar part d'aquella potentíssima programació de coses a fer. I a veure, in situ, estaré ben acompanyat, pel Jaume Riu. Ojo, cuidao. El Héctor Ortega, i que us parla Sergi Lovena, Ens veurem allà cap a 1:45 de la matinada aproximadament. El poliesportiu de la zona Barraques, que és com direm nosaltres, la Barraca. Bona tarda, Domena. Diuen, soc el Carles. Em podries posar la cançó Loquita de J.C. Reyes. Diu, avui és el meu cumple. A veure si pots regalar una samarreta. Moltes gràcies. Bon intent aquí, Gràcies a tu pel teu missatge. Loquita cuando la toca.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
4: La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí, tot anirà sobre rodes.
5: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
6: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
4: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi. Experimenta la velocitat al Festival de la Velocidad de Barcelona. Andorra. Flash FM 93.8.
7: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
9: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
8: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
9: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
8: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: Va, que sí, home. Hagamos el amor por el teléfono, cap problema amb les tarifes planes.
1: Hola, Sergi. Hola. Bona tarda, flasheros, flasheras.
0: Què dius, Obi?
1: Obi de Piquera. Os saluda. Besito y abrazo, que son gratis. Feliz miércoles por la tarde.
0: Igualment, home.
1: O cuernes, hoy es cuernes.
0: Cuernes, cuernes.
1: Bueno, cuernes por la tarde. Y nada, para hoy ponme la de... El teléfono.
0: El teléfono.
1: El teléfono, pues esa misma. Va dedicada para todos los flasheros y todo lo que me conozca. Hasta mañana. Vamos, jefe de equipo, vamos. Que ja era hora de que
0: volvieras. Sí, home, sí. Bueno, tampoc m'heu saltat tant, eh? He estat un parell de dies per una sèrie de circumstàncies, però avui estem de tornar, efectivament. Obi, moltes gràcies pel teu missatge, eh? Que t'has saludat tots aquells que et coneguin, que són molts, perquè tu ets un tio... Tu ets un influencer. Aquí... Te den por aludidos todos. Hola, Sergi, si us plau, diu, posa'm alguna cançó del Daddy Yankee o el Don Omar. Aquests són nous, no? Aquests dos comencen ara, pel que tinc entès. Jo aquesta setmana he tornat a la feina i tinc depressió. Bueno, ánimo. Ánimo també tu i tots aquells que, pel que veig, encara esteu de tornada. La despedida de les vacances, si et sembla bé, aquesta, del 2010, del Daddy Yankee, que és el primer que he pillat per banda.

0: poc a poc i bona lletra, que diríem aquí. Ens ho deixa ben clar, que ve do, consejos vendo, que para mí no tengo. Sergi, sóc la Marina, des de Vic. T'escric des del cotxe amb la meva mare tornant, diu, de l'IKEA. Molt bé, home. Podríem demanar el golpito del Quevedo perquè em tinc enganxadíssima i no parem de cantar-la. Se la dediquem al meu germà petit, es diu Eric. Diu que, per cert, està estudiant de valent. Cada tarda us escoltem. I el viatge se'ns fa molt més curt. Moltes gràcies. Pato ben gran i moltes gràcies a vosaltres pel vostre missatge i per la proesa de passar per l'IKEA, que és de campeones, això. De ser valientes. Podem escoltar mica a mica el 628-06-06-13. Passarem també per Besalú. Atención, Atención a este que tiene desperdicio. Concretament, els claustres L'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado a partir a les 2 de la matinada. Aquests també estan de festa major i saben com se les gasten, Unes bones liadotes, com saben fer perfectament de forma tradicional. A Besalú, a Girona. El seu ritme de Flash FM tindrà una especial rellevància aquest any, cosa que ens honora especialment. Va, animeu-vos una mica, Ah, collons, ja seria hora del missatge de rigor aquí a l'Interactu, al 628-06-06-13.
1: Hola, des de Molins de Rei.
0: Què tal?
1: Bueno, escric per demanar-vos la cançó de la Batgirl, la
0: sí,
1: nova.
0: La nova.
1: Merci.
0: Bueno, mai és realment cert saber quina és l'última de la Batgirl, però posem el xoc i que està a les darreres,

Cada tarda tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech. J Balvin. Ina. The Business.

0: aquesta un cop
1: més.
0: Hola,
1: buenas tardes. Os estoy escuchando y yo también quiero la chamarreta.
0: Claro, hombre.
1: Nada, era para ver si me podíais poner una canción que se llama Wow de Karol G. Muchas gracias.
0: Baby, bien. Wow, moltes gràcies a tu, simpàtica. Un petonet ben gran des de l'Interactuar i mirem de portar-ho el millor possible. Fer-ho que tu també. Baby, wow, l'acompanya, per cert, el tio del Malibú. Conegut a casa nostra pel tio del Malibú, tot i que ha fet moltes coses, eh? Parlem del Rusowski. My name is Rusowski. Perdona, me lo pude deletrear? Molt bé, són 5 minuts, ja arribem a les 6 de la tarda. Esperem els vostres missatges, eh? Com sempre, es fa una il·lusió espectacular, tremenda, indescriptible. Rebre'ls sempre a través del WhatsApp. És la via més directa, ràpida, efectiva i gratis, sobretot, perquè ja estem prou cardats, per contactar-nos.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Per molts motius, eh? Passar per la benzina, per exemple, avui en dia és un esport de risc. Hola, buenas tardes. Me ponen 20 de diésel i allò, no, l'agulla no es mou. Tot no s'engega i no s'ha mogut. Et surt més a compte? Anar full amb els col·legues al privat del Sutton, eh? Quasi. Hola, Sergi, què tal? Són la Noa des de Barcelona, a casa, fent deures amb Flash FM per no avorrir-me. Molt bé, aquest aplaudiment per tu. Diu, m'encantaria que posessis la cançó Nueva York del Bad Bunny o qualsevol de les seves, la que vulguis. Diu, m'agrada molt el teu programa. Gràcies, Noa.
3: Nueva York!
0: Si la que vols és Nueva York, jo et poso Nueva York, evidentment, eh? Te quieres divertir con encanto y con primor.

0: forma i manera, pràcticament culmina aquesta nova entrega. Èxit més que evident i ràpid, eh? Una cosa incendiària. Ozuna o Marcus i Ozuna, eh? Sabeu que ells es van tornant, es van passant el testimoni, un rere l'altre, pim-pam, pim-pam, van fent col·laboració, contra col·laboració. I com a resultat, doncs, aquest tema que es diu Sí, sí, que està prou bé, que enxeca la tercera, concretament, ja de l'Interactua, el que vindria a ser, dit de tota la vida, equador del programa. Meitat tècnica. I no hi haurà pròrroga, segur, eh? Perquè aquestes no en fem mai. A les 8, xin punt. Arribarà el Flash Urban amb el Miquel González i el Tomàs Poal. Per cert, parlant del González, aquest cap de setmana, atenció, perquè els hem enrolat en una història, una aliada de concurs que s'han tret de la màniga la gent de Quarts Amunt. Estem parlant de la Bisbal de Penedès. Fan moltíssimes coses, eh? És tot un dia dedicat a passar-ho bé. I, a més, culminarà amb aquest cas, en aquest cas, amb la presència del Miquel González i del company Armand Maravall, que us esperen al pati de l'escola Ull de... Home, ja era hora que entressin a una escola, aquests també, eh? Han trigat potser una mica, però finalment ho fan, eh? Us esperen a partir de les 11 de la nit, com bé us deia, al pati de l'escola Ull de Vent. Posant musiqueta i passant-ho bé, eh? Gràcies a la gent de Quarts Amunt, que s'ho munten de luxe. Vinga, va, sobe.
1: Hola, Sergi! Soy Pili de Lleida.
0: Oi, la Pili.
1: Hoy me gustaría que me pusieras la de Magnetic.
0: Magnetic?
1: Y si no pudiera ser, es la eso. De Tal to You.
0: Esa sí.
1: No sé si te lo he dicho bien, pero tú ya me entiendes.
0: Lo has dicho muy bien.
1: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Lo has dicho de lujo. Another. Una formació que s'ha topat amb l'èxit, que jo crec que ni s'esperaven, però és així. Amb aquest tema que es diu, com bé dius, Talk to You.

0: Bunny, per exemple, Café con Ron. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu. No és la versió del Bad Bunny, bàsicament perquè li ha cagat allò, ho he de reconèixer, però és una versió que està funcionant d'Afro House, que ens estem demanant també de tant en tant i que hem vist que ja comença a despertar l'interès de molts de vosaltres. És un disjockey francès que es diu artísticament Clan, amb dos As. No crec que la seva mare li posés així, però... No sé. En qualsevol cas, és molt probable que la versió del propi Bad Bunny, la que està inclosa dins del seu disc, soni abans d'acabar el programa d'avui. Molt probablement, eh? No em jugo res, perquè perdo sempre, però potser sí. Quart en punt de set, des de l'Interactua. Diu, hola, Sergi Domènech, soc l'Ivan López, Sant Joan de les Abadeses. Avui em vull demanar si pot ser la cançó que s'aturi el temps de Dani, Sixi i It Hits. Se la dedico a l'Andreu Dalmau, un Sergi Charles. Hòstia, Charles és allò que fan per produir... A l'Aina Virosta i també a l'Oriol Montenegro. Una abraçada i fins demà. Moltes gràcies. Vinga, aquesta cançó té un rotllo guapo, eh? Escolteu-la bé. M'acabo.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
3: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
4: i aquest? A què es dedica?
3: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
9: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
10: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
12: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
13: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
14: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
13: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
0: Flash FM, la ràdio...
15: Ladies and gentlemen,
0: dance leader.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM, la ràdio...
15: Ladies and gentlemen,
0: dance leader.

0: Salami, salami, salami del bueno. Toma salami. Aviam, estic aquí regirant missatges perquè això és un escàndol, per favor. Per favor, que fort, per favor. Mira, feia dies que ningú ens ho deia, això, On estaven aquestes noies? Com que ja últimament estic d'un manso que no... No ho trobaré. Ah, mira.
1: Per favor, que fort, per favor.
0: Fortíssim. Hola, Sergi. Sóc l'Àlex des de Lleida. Un dia més tornant de la feina amb vosaltres en cotxe. Jo, diu, ja no sé conduir sense interactuar. Posa'm aquella que diu, bam, bam. No sé com es diu, però segur que tu sí. Gràcies, crac. Sí, home, sí. Joder, com per no saber-ho. Utgel, Jamaican, bam, bam. Escolta, tu i la gent de Lleida que ens escoltin. Aquest cap de setmana, trobada al col·legi. Al col·legi. Estarem amb en Jaume Riu, Estarem donant-ho tot a partir de les 3 al poliesportiu. Ha estat també de festa major, aquests, I sabem com se les gasten per allà. Per tant, anem preparats, anem mentalitzats, evidentment, Us esperem. El col·legi aquest cap de setmana, festassa, Flash i Feynman, entre moltes més coses, evidentment, a fer totes elles de nivellón, Cosa fina.
2: Hola, Sergi, molt bona tarda.
0: Hola.
2: Avui volia demanar, sisplau, la Morocha. Mm. I la dedico a tots els flasheros. Adéu, bona tarda i bon dijous.
0: Moltes gràcies, guapa.

0: Fabila,
1: hola.
2: Bona tarda, flexeros, què tal?
0: Molt bé.
2: Res, us volia demanar la del Kitty, vale? O Baile Inolvidable, la que sigui més fàcil. Un petó guapos.
0: Qualsevol de les dues és més que bona, més que apta i vàlida. Aquesta, finalment,

0: Bona tarda, Sergi. Soc Dani de Reus.
1: Hombre.
0: Escolta, em podries posar la cançó de Los del Espacio?
1: Sí.
0: Vale, la dedico a la meva dona Isa i als meus fills, Daniel, Edgar i Héctor. Els estimo molt i els dono una abraçada des d'aquí. Vinga, bona tarda.

0: Bona tarda, Sergi. Soc el Joan de Valls. A veure si em podries posar avui la de Dai Dai Di, de Shakira. I de desitjar-vos una bona tarda a tots els feixeros i que tingueu un bon cap de setmana, que ja està a prop.
1: Està a prop.
0: Adéu.
1: Sí que és veritat, sí, ja queda menys, afortunadament. Tot i que sembla que no arribi mai. Moltes gràcies a Valls, directe, aquest Dai Dai, tema olímpic d'una Shakira que, si no ha començat ja, deu estar a punt de començar la seva tongada de concerts allà a Madrid, a l'estadio Shakira, Shakira. Estic mirant a veure quan... Ah, mira, demà comença, eh? Bueno, 18, 19, 20, 25, 26, 27... Bueno, aquesta tia, pobra dona, acabarà consumida tant concert, eh? En fi, deu estar molt en forma. Jo, només de veure, ja... Hòstia, m'he agobiat. Molt bé, Dai. Hola, jefe de equipo, soc la Patri des de Barcelona. Todo bien, Patri, todo correcto. Bueno, avui, dijous, toca vibes de reggaeton old school. Et demano una de Karol G, el Maquinón. M'agradaria també que em regalessis una samarreta de Flash FM. Porfa, gràcies i bona tarda, Sergi. Doncs vinga, samarreta per tu, Patri. Caigut en gràcia, ves per on. Has arribat en un molt bon moment. Amb Maria Angelic, el 2021, el Maquinón. Deixa't d'hòsties, va.

0: Valencia. Balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM.
1: Reggaeton, urban, caos...
2: Flash!
1: Ets dels nostres.
2: Flash FM.
0: Flash FM. Són les 7.

0: de bon rotllo, a priori pel ritme que té, evidentment, no pel contingut de la lletra. Ja per què? Ens expliquen. Steve Aoki està enrolat en la història i Farruko la protagonitza. A 7 i 3 minuts, quarta i última hora d'Interactua pel que fa aquest dijous i 7 dies del mes de setembre. Continuo escoltant-vos a través dels missatges que ens podeu fer arribar. És un molt bon moment per fer-ho, eh?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hello.
2: Bona tarda, Domènec. Pablo de Terrassa, amb la teva companyia, com cada tarda.
0: I amb la teva.
2: Per cert, ben tornat, eh?
0: Gràcies, home.
2: A l'Edgar t'ho ha fet molt bé, sí, però no ets aquest flow criminal que tens tu, eh? Mira, avui per celebrar que estem ja a punt d'arribar al cap de setmana una miqueteta,
0: sí,
2: vull demanar-te la de... com es diu? La de Titi me preguntó del Bad Bunny, ¿vale? Que
0: sí, fa temps
2: que l'escolto.
0: No. Sí.
2: És la cançó que l'any 2022 la vas sentir molt i no el cansava mai, ¿vale?
0: És veritat.
2: Com sempre, per tota la penya i sobretot que tingueu molt, molt, molt bona tarda.
0: Gràcies, home, igualment.
3: Ei, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: té tot allò que necessita un bon èxit com és,
1: Bona tarda, Sergi Domènech. Soc la Laia de Piera i m'agradaria la cançó de Petito. I si no saps quina és de Petito A.
0: Petito A.
1: Se la dedico a tota la penya que s'ha escoltat a Petito FM, a tu, a la meva família, a la d'ell, que avui és el seu cumple.
0: El felicitem, doncs.
1: I a la Pili de Lleida.
0: La Pili de Lleida, encantadora.
1: Vinga, fot-li canya, que estic a tope.
0: La Pili de Lleida, que té més a veure amb l'interactor que jo mateix. Imagineu-vos el pes que ha aconseguit ja tenir dintre d'aquest show de ràdio. Molt bé, Petito, Ana Mena, Lola Índigo. Lola Índigo i Ana Mena. Me llame Dolores de Amelio de Lola. Molt bé. I mira, per aquí unes altres habituals. Hola, Sergi, Marina i Ángeles, des de Sabadell. Hoy nos gustaría pedirte Blessings de Calvin Harris. Para ti, Petito A. Para toda la audiencia de l'Interactua. Muchas gracias, Sergi. Bona aquesta, Canvi de rotllo radical.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Es que perdo, he perdut el nord.
2: Kelly Saia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
1: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
2: el nord. Kelly Saia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura. La setmana del 14 al 19 de setembre al Flash Matí, tot anirà sobre rodes.
3: Perquè regalem cada dia una entrada VIP doble per anar al Festival de la Velocidad de Barcelona del 2 al 4 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya.
4: Així viuràs en primera persona la GT World Challenge amb Ferrari, Lamborghini i amb Valentino Rossi, que tornarà a competir. I dissabte a la tarda, cursa solidària a peu a la pista del circuit.
2: No perdis pistonada i estigues atent al Flash Matí per participar-hi.
5: Experimenta la velocitat al Festival de la Velocidad de Barcelona.
6: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
7: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
6: frigorífics, rentadores, forns,
7: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
6: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
7: Consulta els models i marques que hi participen.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
9: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
8: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
9: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
8: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
10: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8.

0: Ens diuen, hola, Flash, soy Unai, des de Premià. ¿Puedes poner la canción Carita Feliz de Mike Towers? Se la dedico a mi hermano, que ahora mismo está trabajando y siempre os escucha. Doncs vinga, pel teu brother, aquesta Carita Feliz, que és l'última fins al moment sobradament coneguda d'un tio que fa moltes cançons i molt habituals aquí a Flash FM. Mike Towers, baby. Molt bé per ell. 4 minuts per 2 de 8 des de l'Interactua, Flash FM. Trobades pel cap de setmana. Demà divendres ens veurem a Riudarenes, la Selva. Estarem on tour amb en Jaume Riu, l'Héctor Ortega. Dissabte passarem al Mercat de Música Viva de Vic. Concretament tindré el privilegi de punxar a la Farinera. Atenció, eh? No passa cada dia. A partir de les 7 marxarem directes. Cap on anem després? És que ja se me'n va la pilota, tio. El Colatge a Lleida, dissabte a la nit, amb el Jaume. Edgar i l'Héctor se'n van directes a Barcelona, que també estan de festes majors. I la gent de Quarts Amunt, a la Bisbal del Penedès, concretament, han muntat un pollastrot espectacular que al llarg de tot el dia tindrà la gent d'allò més entretinguda i que culminarà a partir de les 11 amb una festassa de Flash FM amb l'Armand Maravalle i el Miquel González. El pati de l'escola Ullavent, concretament, vale? Perquè ho sapigueu. I més, va.
1: Hola, Flaixeros, hola, Sergi.
0: Hola.
1: Soc la Clàudia i el Guillem. Anem al Corte Inglés de Tarragona i us agradaria que ens fiquessis la cançó de ¿Dónde están las gatas? Palante. I a veure si em toca la samarreta. Gràcies.
0: Jo he la compra pel Corte Inglés, eh? Fa temps. Sentia això. A disfrutar.

0: Delicatessen de cançó, que torna a sonar l'Intel·lectua un cop més.
1: Hola, Fetxero! Soc la Martina de Banyeres del Penedès.
0: Està molt bé, això.
1: I m'agradaria demanar una cançó d'Omar Kurtz. Que fa molt de temps que no demano una cançó.
0: Ja seria hora,
1: i
0: doncs.
1: I dedicar-se-la a tots els flaixeros, a les meves amigues, a la meva família i a tu. Moltes gràcies!
0: Adéu, adéu, amb actitud i molt bon rotllo. Missatge que arribava demanant, no sé si aquesta concretament d'Omar Kurtz o qualsevol altra. No? Aquesta jo crec que està bé, oi que sí? I és d'Omar.

0: Som-hi, ho deixa ben clar, eh? Crec que no hi ha cap mena de dubte, no es fer muda ni borratxo. De fet, pràcticament tot el disc és una campanya de promocional brutal, que si s'haguessin de pagar diners, no hi haurà diners, de la seva terra, de les Canàries, concretament. Los paisanos, vinga.
1: Hola, sóc la Marina, i us volia demanar també alguna cançó del Quevedo, la que
0: proveu. Sí. No,
1: moltes gràcies.
0: Ni borratxo, que és la que encara havia sonat al llarg de les 4 hores d'Interactua, que estan pràcticament a punt de concloure. De seguida, ja sabeu, Miquel González, Tomàs Poal, Flash Urban, jo sóc en Domènec, demà us torna a acompanyar l'Edgar Manchado, degut a la gran quantitat de compromisos i coses a fer a la meva vida paral·lela a aquest programa de ràdio, perquè té a veure amb el tema de punxar i tal, perquè estarem al Mercat de Música Viva de Vic, concretament punxant a la Farinera una estoneta a partir de les 7 de la tarda, ¿vale? Aquesta serà la cita que m'ocuparà i, per tant, no podré estar in situ, però us deixo, evidentment, el programa en molt bones mans. Potser millor impossible. Vinga, Sergi Domènec, diu, ets un crac. Si ens poses un temazo, diu, Millennium, una forta abraçada des de les Garrigues, que som en part una comarca molt oblidada. Doncs mira, des d'aquí, reivindicació directa per concloure el programa, molt interessant i evidentment, a la que m'hi afegeixo. Adéu-siau.

0: La cançó perfecta a la ràdio adequada. Interactua.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM. Són les 8.

0: responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients. Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
1: polla.
0: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: No t'enfadis, home, no t'enfadis. Que ja són les 8 i ja comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, bon dijous a tu i sobretot bon dijous a tota l'audiència preparada per trucar-nos, conya.
1: Ai, que bé.
2: Quina il·lusió, quina il·lusió, que bueno.
1: Avui dijous tenim moltes ganes de salseig i de xisme.
2: Ah, sí?
1: I és per això que avui teniu l'oportunitat de trucar en directe i insultar el vostre exnòvio o exnòvia. Vinga, ja està.
2: Home, el resum del programa d'avui seria insulta a tu ex.
1: Ja està.
2: Que fàcil, no?
1: Insulta el teu ex, ja està. També, lògicament, també volem saber una mica per què ho vau deixar-ho, què va passar, ho volem saber-ho tot!
2: Exacte. Primer, el context de la història i després us podeu lluir com vulgueu per cridar la vostra exparella i enviar-li a prendre pel cul, bàsicament.
1: Doncs vinga, va, ja pots començar a trucar per insultar el teu ex i desfogar-te.
0: 93-545-68-68.
1: Doncs pues molt bé, perquè farem de psicòlegs i tot, saps?
2: Que bé, quina sort.
1: És que som una societat... Som un bé per la societat.
2: Realment sí, eh? És això, veritat, gestió social pel poble que necessita ajuda i aquí estem nosaltres per ajudar-vos.
1: Doncs truca i insulta el teu ex i ja està, així de fàcil. I ja de pas també pots demanar bromes telefòniques. I per què no també pots demanar una broma telefònica per al teu ex?
2: Ah, doncs mira, així de fàcil. Ja sabeu com funciona. A través del nostre WhatsApp és el 699-69-69-69. Envieu el nom de la víctima, el motiu pel qual voleu fer la broma i nosaltres, doncs, efectuarem la broma.
1: Doncs vinga, va, demana la teva broma telefònica també.
0: Envia'ns un WhatsApp.
3: Sí, Pop.
0: 699-69-69-69.
1: I a més, demà és divendres i tindrem a partir de les 10 la secció de les confessions anònimes, que si voleu ja les podeu començar a enviar, eh?
2: Doncs vinga, com bé hem dit, 699-69-69-69, no només per bromes, també serveix perquè envieu les vostres confessions via nota de veu o via text, vale? No cal que dieu el vostre nom, si voleu, sou lliures de fer-ho, però si voleu que sigui anònim, que així sigui.
1: Doncs vinga, això serà demà. Ara, però, anem a insultar els nostres ex.
2: Hijo puta!
1: Som-hi!
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Es diu Baby Wow, la Karol G, Judy Lyne i Rosowski, junts.
1: Wow, bebé, bon temazo que s'ha marcat, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Són les 8 i 6 minuts, acabem de començar el programa i el que has de fer avui és trucar-nos i insultar el teu exnòvio o exnòvia.
3: Truca'ns ara. Ah, sí? 93 545 68 68.
0: Avui volem xisme.
1: Llame, llame, llame.
0: I del bo.
1: Llame.
0: Vinga, 93-545-6868 i també de pas ens expliques com ho vau deixar-ho, què va passar, per què sou ex i no sou nòvios o nòvies.
1: Volem el context de la ruptura i per entendre per què voleu insultar aquesta persona que us va fer tant de mal. Que si unes banyes, que si era tòxic o tòxica, que simplement et va deixar pel WhatsApp. De qualsevol manera, aprofita ara i truca'ns ja al 93-545-6868.
0: I et desfogues.
1: Ara.
0: I dius tot el que li volies dir i mai li has dit.
1: Perquè s'ho mereix.
0: Ho dius ara en directe.
1: Joder.
3: 93-545-68-68.
0: És el telèfon que està disponible des de ja. 93-545-6868. A veure quants nòvios i nòvies tenim avui que estan amb molt de dolor al cor.
1: Ai, Déu meu, senyor.
0: Hola. Hola.
4: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
4: Pablo.
0: Pablo, que no ens contestes, tio. Des d'on ens truques?
4: Pues mira, estic al riu pescant.
0: Estàs al riu pescant?
1: Molt bé. Tirant la canya a altres noies,
4: sí, sí,
1: o què?
0: Molt bé, Pablo.
4: No, no, no. A les truixes, les russes.
0: Ah, molt bé.
1: Una bona russa, clar.
0: Clar que sí.
4: No, russes no. Polaques.
0: Dios! A veure, Pablo, què et va fer la teva ex? O el teu ex?
4: La.
0: Què va passar?
4: Moment, truixa encara no soc.
0: Què va passar?
4: Pues res, estàvem ja coneixent-la. I ara tinc un problema perquè la Subnormal va cremar una papelera aquí a Castellgalí.
1: Perdó?
4: I, sí, sí, que va cremar una papelera a Castellgalí.
0: Ah, sí?
1: I per això ho veu deixar?
4: Sí, perquè tota la multa i tot me la vaig menjar jo.
0: Què dius?
1: Però per què et vas menjar una multa d'una cosa que no havies fet tu? Explica'ns això, a veure, va.
4: Perquè ella la vaig deixar a casa i aquí m'han pillat amb la moto, doncs a mi.
0: Vale, ah. I ella mai va dir que va ser ella la que va cremar la papelera?
4: No, no, m'ho vaig menjar jo i després ja amb tot el fullon i tot això es va espantar.
0: Ja. Quanta pasta de multa vas pagar per la paperera?
4: No, no, encara no. Estic esperant, però de 30.000 euros el demanen.
0: 30.000 euros? No me jodes.
1: No, que és broma, no és veritat,
4: sí,
1: això.
4: Sí, sí, no, no, busca.
1: T'ho estàs inventant.
4: Que sí.
0: De quin poble, població, ho vas fer-ho? Ho va fer ella?
4: Castellgalí.
0: Castellgalí.
4: Busca-ho.
0: Vale.
4: I pues, si busques la multa, ficava de 500 a 30.000.
0: Bueno, però suposo que no costaran 30.000.
4: La moto no tenia segur i tot això.
1: T'has equivocat buscant a Google, ¿vale? Perquè posa fins a 3.000 euros.
0: Fin. Ah, clar. Li has posat un 0 de més.
1: Sí,
4: que no, no, que no, que la moto
1: sí,
4: no tenia segur.
1: Sí.
0: Com que la moto no tenia segur?
4: Ah, si era una moto per anar pel poble.
0: Ah, doncs pues, per tant, la multa era d'anar amb moto sense seguro, no per cremar una paperera.
4: No, mira, mira, et denuncien els Mossos, et denuncia l'Ajuntament. Clar, la moto era com una bici, ni carnet, ni seguro, ni TV, ni res.
0: Bueno, clar, però que tu agafis una moto sense carnet ja tampoc era culpa de la teva nòvia, no?
4: Ja, ja, ja, però la paperera va cremar ella.
1: No sé, a mi aquesta història no m'acaba de quadrar massa, eh?
4: Si quan m'arribi tot això, t'ho prometo, ho enviaré pel WhatsApp.
0: Vale, doncs tu has trucat per insultar-la i...
4: Pues, hòstia, que em faci un bizu.
1: No, no, insulta-la, insulta-la, ara et toca insultar-la.
4: No, no, que em faci un bizu de la meitat de lo que em caurà i ja està.
0: Com es diu ella?
4: Que li donin pel cul.
0: Oh, espera, espera, a veure, com es diu ella?
4: Ainara Sánchez.
0: Ainara.
1: Dios, i diuen...
0: I la... Sí. La Ainara fa molt que no la veus?
4: No, que collons, que la veig al poble.
0: La veus al poble. I li has demanat la pasta de la multa?
4: No, no, no, estic esperant que m'ho imputin tot.
1: Però li has d'avisar que haurà de pagar la meitat, sigui quina sigui la quantitat?
4: Home, no, no, no, no, no. Però que quan m'arribi tot li faré comptes i ja està.
0: I que ella t'ho pagui tot.
1: Potser es fa la loca i diu
4: no,
1: què dices,
4: no, tot, no... La meitat, la meitat. Jo què sé, no està molt fina, la veritat.
0: I no vols que la truquem nosaltres i li dius en directe pel Flash Urban?
4: Vinga, va. Sí, sí, sí. Et busco el número.
0: Estàs disposat?
4: Espera, eh?
1: Però espera, no el diguis espera, un moment. Espera, no, ara no.
0: No el diguis per antena, tio. Espera. Ara fora d'antena parlem i ens dius el número i la trucarem, vale?
4: Vale, vale, ho busco.
0: No ens pengis, porfa.
1: No pengis.
0: No pengis, eh?
1: Ara.
0: Molt bé, comencem molt forts el programa d'avui, eh?
1: Home, ja estem trucant a una ex per dir-li que li deu fins a 1.500.
0: 30.000.
1: 30.000? És que, mare meva.
0: És molta pasta, eh?
1: Pasta, eh?
0: Per favor. Vinga, va, tens el telèfon obert. Truca i insulta el teu ex o la teva ex.
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon del Flash Urban i avui parlem dels exnòvios i exnòvies. És un tema que ens encanta aquí, al programa, la veritat.
1: Sí, la veritat és que volem que ens expliqueu una miqueta el context de la ruptura i després, doncs, que aprofiteu aquest espai, aquest micròfon que us donem i aquest altaveu, doncs, perquè insulteu i us quedeu ben a gust.
0: Clar que sí, com heu de fer-ho.
1: Com els agrada, eh, els cabrons?
0: Sí, sí, els encanta.
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flash!
7: Què fas, que no ens truques?
8: 93 545 68 68.
7: Flash Urban.

0: Bonnie Baby. Això es diu EO.
1: EO, què tal?
0: Bonnie Baby. Bonnie Baby.
1: Ei, ei.
0: Anem a l'escala aquí a la Lara.
1: Ah.
0: Hola, Lara.
2: Hola.
0: Què tal, guapa?
2: Molt bé, i vosaltres?
0: Pues encantats de parlar amb tu, Cari.
1: Oi, per fi algú pregunta com estem, perquè tothom diu bé i punt. Molt bé, Lara. T'has guanyat el respecte d'un servidor.
0: Ets la millor, Lara.
1: La cabra.
0: Escolta, Lara, tu tens ex-nòvios o ex-nòvies?
1: Casco, ex.
2: Bueno, jo vull parlar d'una ex-nòvia.
0: Ex-nòvia? Dios.
1: Ah, sí?
0: Va acabar molt malament la relació bollera?
2: Fatal, sincerament.
3: No s'ha acabat.
1: Ja lo dicen. Hay que romper los huevos para hacer tortillas.
0: Estàs amb la teva mare, Lara, ara mateix?
2: Sí.
0: Vale. La teva mare va conèixer la teva ex-nòvia?
2: Sí.
0: Vale. Doncs vinga, què va passar?
2: Bueno, des del principi de la relació ella encara es parlava amb la seva ex.
1: Vale.
2: A la setmana de començar a sortir es va liar amb un altre davant meu i davant de les meves amigues.
1: Ah, que mona.
2: Però jo vaig decidir donar-li una altra oportunitat perquè sóc imbècil.
0: Clar, només portava una setmana i en una setmana ja s'estava liant amb una altra tia.
1: I aquesta en una setmana ja estava perdonant això. Mare meva! No sé qui és pitjor, Lara. Mare de Déu.
0: Bueno, i què?
2: Després es va deixar de parlar amb l'ex, suposadament, i jo després vaig veure converses que parlaven a través de comptes secretes.
1: Que considerada, eh? Almenys feia servir comptes secrets.
0: Clar, perquè era un secret. Clar. I tu quan ho vas descobrir, què li vas dir?
2: És que jo ho vaig descobrir, sincerament, fent-me una mica de tòxica, perquè ella se'n va anar a dutxar i jo desconfiava, llavors va deixar el mòbil fora, i jo pues, li vaig revisar i... Pues...
0: Però perquè tu ja sospitaves que alguna cosa passava.
2: Sí, perquè a més em notava com rara.
1: Ja. Yeah. Distant, no? Que no et mirava els ulls. Amagava una mentida.
2: O
0: vàries. O vàries. A saber quantes paves es va liar mentre que sortia amb tu, la pava, eh?
1: Per favor.
0: Heavy.
2: Però a més, després em va dir que tenia una amiga, que suposadament era només amiga i tan amiga no era, perquè a dia d'avui estan juntes.
0: Dios!
1: Hola.
2: Clar, a més, jo quan em vaig enterar que estaven juntes, jo vaig decidir liar-me amb la seva nòvia com per tornar-li el karma.
0: Una mica tòxica de part teva, també
1: però,
0: te'n diré,
1: però, però quin horror, que és això, un circ? Per favor.
0: Sí, sí, a veure qui la té més gran.
1: Bueno.
2: I com anar a buscar-la juntes a l'institut?
1: Vas què? Buscar-la? Què has dit?
2: Vam anar la seva nòvia i jo a buscar-la juntes a classe.
1: Ah, i què tal? Va anar bé la visita?
2: Ens vau fer un trio i les dues vam dir que no.
0: Què dius? Un trio?
2: Sí.
1: Bolli trio, per favor.
0: Per tant, aquesta relació ja no anava al lloc. Ja, sí, ho sento molt, ja no hi havia res a fer, no?
3: Pues no s'ha acabat, continua.
0: Què? No, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no continua. Bueno, a veure.
3: Lara, sí, tio.
1: Lara, cuenta.
2: A més, el pare de la meva ex i el tio de la meva ex li tiraven la canya a la meva mare.
0: Per favor, tot queda en família aquí, no?
1: Sí, però què és això? I la teva mare per què està tan cotitzada?
2: A veure, jo no tinc cap amic que no es vulgui fer a la meva mare, la veritat.
0: Ah! Deu estar tan bona la seva mare.
1: Serà rotllo la Sofia Vergara de Modern Family.
0: Deu ser una mami amb unes tetes.
2: Si voleu, us passo l'Insta.
0: No, però passa-la a ella. Sí. Passa-la a ella. Com es diu la teva mare?
3: Hòstia puta.
0: Hola, mare, com et dius? Marina.
3: Hola, Marina.
0: Què en penses de que la teva filla, la Lara, no ho ha deixat amb la seva nòvia, al qual li ha posat les banyes mínim 10 cops?
3: A veure, vosaltres què creieu que penso?
0: Que la teva filla és tonta.
3: Eso, estic hasta el moño.
1: Hasta el coño. I què penses de que et tirin la canya tots els dadis de l'escola?
3: No, els dadis de l'escola, no, la nena ja no va a l'escola, saps?
1: Bueno, però els dadis, aquells senyors, què penses tu?
3: Pues jo passo, olímpicamente.
2: A mi m'agraden més joves.
3: Tu, calla't.
1: Ah, sí? T'agraden més joves?
3: No.
1: Jo vull saber quina edat té la mare.
2: 42.
0: 42, clar, està a la flor de la vida. És l'hora de follar-se tot Déu, aquella hora.
1: Tots els iogurines del barri.
0: Clar, clar.
3: No te passis.
0: Home, sí, tia.
1: Valla pantera la mare.
0: Per favor, entra la filla. Que no s'entera amb la nòvia. Clar, és que a l'escala tothom es deu conèixer entre ells, saps?
1: Clar.
0: Vinga.
1: Sí, sí, però jo crec que aquestes dues no van amb escala, van amb ascensor. Mare, quina velocitat!
3: No, jo no faig res, eh? Aquí tot se'm porta la nena.
0: Vale, per tant, la Lara, el programa d'avui consisteix en insultar a la teva exparella. Encara és parella sí. teva, tot i que t'ha posat a les banyes 10.000 cops.
2: No, no, no és parella meva. És parella de la tia que deia que era la seva amiga.
0: Per tant, no esteu sortint.
2: No.
1: Per tant, pot cridar la seva ex, que és el que busquem avui.
0: Dios!
1: Insulta-la.
2: Sí.
0: Doncs vinga, ha arribat el teu moment. Ja la pots insultar.
2: Ets una zorra de merda, perquè a més segueixes sortint amb aquella tia, però em truques a mi en oculto encara que et tinc bloquejada a tot arreu. I si no et contesto, m'escrius per correu.
4: Bomba.
0: Per correu? Ara mateix s'ha canviat de nòvia... I ara que està amb una altra nòvia, ara te crida a tu per posar-li les, sí, els cuernos a la nova nòvia.
2: Sí, sí, sí.
1: Necessita
2: qual,
1: molta ajuda. Vaya bollo drama.
0: Heavy, eh?
2: Però és que, a més, jo li envio captures de les converses i de tot a la nòvia i segueix amb ella i diu que no, que sóc una mentidera, que prefereix creure-la amb ella.
4: Bomba.
2: Burres converses qualsevol.
1: Jo aniré al cine de l'Escala perquè vaya pel·lícules que tenen muntades, eh?
0: Molt heavy.
1: Per favor.
0: Vull crispetes.
1: Sí, sí, sí, hem d'anar.
0: Molt bé, Lara, t'has quedat bé? T'has desfogat bé?
2: Sí, sí.
0: Molt bé, molta gràcia, guapa.
1: Adéu, ties.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu. Adéu. És el que heu de fer, insultar a la vostra exparella avui en directe al Flash Urbà.
1: Per favor.
0: Hola, bona nit. Bona nit. No contesta, a la línia 2?
1: Adéu.
0: Pues res. Pues na, vinga, va, truca, insulta la teva exparella.
5: 93-545-68-68.
0: Començarà el xisme.
1: I volem tot, ho volem tot, a la cara.
0: Bona nit.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Matías.
0: Matías, baixa amb el volum de la ràdio. Des d'on ens truques?
1: Matías Prats.
6: De Barcelona.
0: Molt bé, Matías, a veure, vols insultar la teva ex?
6: Que és un hijo de puta!
0: Dios.
1: Un hijo o hija?
0: Ah, ja està, ja està. Només ho volia. Pues, bueno. Ha fet el que s'havia de fer.
1: Ha aprofitat l'espai, això sí.
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
7: Soc el Diego de Lleida.
0: Diego de Lleida. Molt bé, Diego.
1: Ara.
0: A veure, què et va passar?
7: Jo estava amb una noia que va ser la primer amor que vaig tindre, que era marroquina. Jo no soc racista, eh?
0: No.
7: I va enamorar, va estar amb aquesta noia, vam anar a viure junts, i què passa? Que per entrar a aquest pis, tenia que pagar una entrada del primer mes.
1: La fiança, no?
7: Sí. Correcte. I això ho vaig pagar tot jo vaig pagar això.
1: Bé.
7: Vaig pagar més de 2.000 euros.
0: I ella va pagar alguna?
7: No, perquè ella en aquell moment no podia, estava treballant però no tenia estalvis.
0: Uh-huh.
7: Aleshores, el que vam quedar, que ja m'ho tornaria més en van, saps? Perquè jo tampoc n'he sobrat. Aleshores, ho vam deixar i la filla de la gran puta només ha tornat els 1.000 pavos. Encara els estic reclamant.
1: Per favor!
0: I quanta pasta en total et devia, doncs?
7: 1.000 pavos, mireu.
0: 1.000.
1: Hòstia, doncs...
7: Molta pasta, eh?
1: Seria bo que te'ls tornés, no? Vaya rateria.
7: No, i tothom que em pregunta per la meva ex, li dic, filla de puta, me deu 1.000 pavos, 1.000 euros.
0: Et deu 1.000 pavos, i tu no la veus mai, aquesta senyora, pel carrer?
7: No. Tenim la mateixa edat, però anem pobles diferents.
1: S'ha mudat. Cada
7: cuba amb el seu tractor.
1: Ah, home, en tractor la pots pillar ràpid, no va molt veloz, no, o què?
7: Però, sí, ja et dic, 1.000 pavos, puc dir-te'l, no?
0: Espera, un moment, i no tens el seu telèfon?
7: La tinc bloquejada.
0: També diré una cosa, perquè la bloqueja si te deu 1.000 pavos. El que hauries de fer és desbloquejar-la i reclamar-li la pasta, no?
7: Home, és que si he de veure històries, liant-se'm els 3 pavos o anant-se de festa o per ahí, doncs me suda la polla.
0: El telèfon el tens? Tens el telèfon?
7: Crec que sí.
1: Pues la truquem nosaltres, clar, i diem.
7: Vinga, va.
0: Et sembla bé?
1: Com es diu ella de nom?
7: Guafa.
0: Guafa.
1: Guafa.
0: És com Rafa, però amb G, guafa.
1: Com waffle, no?
7: Com waffle en anglès. Amb W,
0: guafa.
1: Guafa.
0: És Rafa, però amb W, guafa. Molt bé.
7: Te dono el telèfon.
0: Quan... Espera, no el diguis per antena. Ara els diràs fora d'antena, vale?
7: Ah, vale.
0: Quan fa que ho vau deixar-ho, amb la guafa?
7: Fa dos anys, una cosa així.
0: Fa dos anys, que no saps res d'ella, doncs.
7: Sí, i el més fort és que vam parlar entremig d'aquests dos anys, i vaig recordar, em va dir, home, és que després del que me vas fer no te pagaré.
1: A sobre!
7: Si no te vaig fer res, no te vaig fer res.
1: Ja. Vaya, fresca.
0: Vale, doncs vinga, no pensis, ens dones el telèfon de la UAFA fora d'antena,
1: i la truquem.
7: Sí?
0: La trucarem i vale. Tu, en directe, li diràs tot el que sents i, lògicament, li reclamaràs aquesta pasta, vale?
7: Vinga, va. A veure si no ens envia la merda a tots.
1: No pot fer-ho.
7: Vinga, va.
0: Vinga, fins ara, Diego. Fins ara. Ara parlem. Quin programa més emocionant!
1: Per favor, quants deutes?
0: Dios!
5: Què passa, cabres?
4: Truqueu ara mateix al 93 545 68 68.

0: com es diu la cançó?
1: El pene.
0: Adiós.
2: El pene.
0: El peni.
2: Va, clar.
0: Les 8 i 32 minuts, tinc per aquí el Diego. Diego, estàs aquí, no?
3: Sí, estic aquí, estic aquí.
0: Molt bé. Diego, tu reclames a la teva exnòvia, a la UAFA, quanta pasta?
3: 1.000 pavos.
2: 1.000 eurets, mare meva.
0: 1.000 euros.
2: Joder.
0: Quant fa que no saps res de la UAFA?
3: Pues un any i mig o una cosa així.
0: Vale. I ella sap que tu li, que ella et deu 1.000 euros?
3: Sí, sí que ho sap, sí. Sí, l'últim cop que vam parlar li va reclamar i em va dir que no me'ls pagaria per tot el que li vaig fer durant la relació. Mm-hmm. Que no li vaig fer res, no li vaig fer res. S'ho ha inventat.
0: Vale, doncs ara és una oportunitat al qual nosaltres la trucarem en directe i tu tens aquesta oportunitat de tornar a reclamar una vegada més aquests 1.000 euros, d'acord?
3: Sí, va.
0: Saps més o menys el que li diràs?
3: Sí, sí.
2: Però intenta ser educat perquè no ens pengi, vale? Perquè hem de mantenir la conversa. Si comences molt fort, potser ens penjarà.
3: Vale,
2: has d'anar
3: vale,
2: a poc
3: vale,
2: a poc.
3: Vale.
0: Sí? Doncs ara marquem i quan l'agafi, tu mateix...
4: El número que has marcado no existe.
0: Ah! ¿Cómo que no existe?
2: Ens has estafat.
3: Hòstia, no me jodas.
0: T'has equivocat.
3: Sácame de número.
2: Ah, sí?
0: Oh, creus que s'ha equivocat de número? S'ha canviat de número?
3: No, no, no m'he equivocat, el tinc guardat. Això és que se l'ha canviat.
2: Joder, hòstia. Sí que està fugint, no, del deute.
3: Quan la vaig deixar, es va canviar de número.
4: El número que has marcado no existe.
0: No existeix aquest número, eh?
2: Uau.
0: Que heavy.
3: No, pues s'ha canviat de número. Ui, que no vol saber res.
2: Això és que vol evitar el deute de l'Ebre, eh? Joder.
3: Si voleu, li podeu dir per l'Instagram.
0: No, no,
2: és igual, és igual.
0: El que farem és... Imagina't que la tens davant teu, desfoga't, digue-li tot el que... Per si...
3: Mira, jo li diria...
0: Està escoltant la ràdio.
3: Guafa, tu i jo hem estat molt bé, ens hem estimat moltíssim. La relació va acabar perquè va acabar. No, no, no, no, ni quedava més amor. Però al final jo penso que cadascú, lo seu és lo seu. Al final, si aquests diners són meus, tu per quedar bé amb la persona els has de pagar, no te'ls has de quedar. Així, la teva imatge queda impoluta i ningú pot dir res de la teva persona. De l'altra forma, tothom qui em pregunta jo li dic, aquesta noia me deu 1.000 pavos i que queda malament ets tu. Si us plau, paga'm.
2: Molt educat. No la vols insultar?
3: La puta!
2: Ui, bueno, ara sí que l'ha insultat.
0: L'educació ha passat, bueno...
2: Ja no ha estat massa educat, la veritat.
0: Molt bé, t'has quedat bé?
3: Bueno, m'he quedat a gustíssim, eh?
0: Sí? Bueno, doncs moltes gràcies per compartir la història amb nosaltres, tio.
3: De res. Vinga, salutació
0: que lleia. Adéu, maco, adéu. Déu-n'hi-do, tu, quina història de l'ex més heavy.
2: Com ens agraden aquestes coses, eh?
0: Sí, sí, el xisme del bo de la veritat, saps?
2: Ara.
0: Oh. Avui el que heu de fer és trucar i insultar a la vostra exparella en directe. I, lògicament, els motius al qual perquè l'insultes.
5: 93-545-68-68.
0: Efectivament, 93-545-68-68. Ara mateix tens el telèfon lliure perquè insultis a la teva ex o al teu ex.
2: Vinga, truca'ns ara i desfoga't com està fent aquesta molt bona audiència que ens està trucant. Marca el telèfon i fes-ho tu també.
0: Va, dona-li canya.
5: 93-545-68-68.
0: I és que les relacions a vegades s'acaben, a vegades se'n van a tomar pel cul,
2: oh.
0: Però sempre hi ha una petita espina que a vegades diu és que faltava dir-li això.
2: Ah, sí?
0: És que em vaig quedar de gust.
2: És que és veritat que no us heu de cohibir. Si veu parlar amb una paret durant la relació, ara li podeu parlar a la cara i insultar-la, com ha de ser.
0: Clar.
2: Perquè això passa molt, que parles amb una paret quan estàs a punt de deixar-ho, no? Com que ja no hi ha...
0: I el bo que ho fas a la ràdio, a Flash FM, que saps que la gent t'escolta i potser ell o ella et pot arribar a escoltar.
2: Ah, aquesta és la part més interessant, jo crec, eh?
0: Heavy.
2: Joder.
0: Vinga, va, truca ara.
5: 93-545-68-68.
0: 93-545-68-68. Avui ens dediquem a insultar els vostres ex i a les vostres ex.
2: Estàs dolgut o dolguda? Doncs aprofita i truca'ns ara, vamos.
0: Hola.
6: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
2: Ei, tio.
6: Sí, em dic Ayub, és només per a queixar-me lo de la ex, que estic mirant aquí la sèrie.
0: Ayub, com es diu la teva ex?
2: Dius el Cayub.
6: Es diu Ares, i he tingut uns problemes amb ella que és que no te'ls podeu ni imaginar.
0: Què va passar, tio?
2: Com ara? Què va succeir?
6: Pues, en principi, mira, teníem una relació molt bonica, saps? Mm. I se veu que... Bueno, en principi dic d'on soc. Soc Ayub de Serós.
2: Vale,
0: vale.
6: D'aquí el poble, per si la gent algú del poble ho escolte, pues mira, no res.
0: Molt bé.
6: Pues se veu que... Conto, vale? Deixo d'allargar-me més. Pues he tingut una relació molt bonica durant un any i se veu que m'estava amagant uns cuernos i me veia a la cara i me deia que m'estimava. I jo, pues, claro, jo amb tota la innocència del món, fer les coses bé, pensava que m'estimava de veritat.
2: Mm-hmm. Joder.
0: Cuernos, i, que pues, et vas enterar tu o et va dir algú?
6: No, me vaig enterar jo pel meu compte, que és el pitjor de tot, saps? Me vaig enterar jo per un bon amic meu, que me va dir, escolta, Llup, pues, que l'amic se deia Gavi, saps? I me deia, mira, és que... Ah, Llup, estàs tenint uns cuernos i sé que ets bona gent, però és que no hauries de seguir per ahí. I ho vam deixar fa poc.
0: Però vale? Tenia ella... L'Ares tenia una doble relació amb una altra persona o et posava les banyes amb diferents homes?
6: Tenia una doble relació, jo m'amagava bastant bé.
0: Què?
2: Collons! O sigui, els dos era o de vamos.
6: I sumant tot és que, a més, érem una dona.
0: Ah, què?
6: Que no hi ha cap problema. Amb una dona era.
2: Bueno.
6: I era, se veu que ella era lesbiana i no ho contava a ningú.
2: Per favor.
0: I tu eres com la seva joguina del plan, serà el meu nòvio pel qual jo puc estar amb altres noies, no?
6: Correcte. Jo era l'estable i ella anava jugant per a ella les meves esquenes.
0: Mm-hmm. Bueno,
6: era una locura.
0: Ha arribat el teu moment, l'antena és teva. Et pots quedar a gust, si vols.
2: Ayup.
6: Vale, pues... Moltes gràcies.
0: No, però l'has insultat.
2: No, insulta la teva ex.
6: Ah, ara, vale. Pues, hola, bones. Soc Ayub d'aquí, Serós, que vull contar una experiència no tan bonica, però que tinc una ràbia per dintre inexplicable. He tingut una relació amb una persona que se deia Ares i, pues, que me cago en sa puta mare!
0: Dios!
2: Més, Ayub, volem més!
6: Me cago en sa puta mare!
2: Bé, l'Ayub s'ha desfogat, ho ha aconseguit.
0: Desfogant molt fort. Gràcies, Ayub, tio, que vagi bé.
2: Adéu, xaval.
0: Adéu, maco, una abraçada. Atenció, perquè cada setmana es lia a la Farinera de Vic.
2: Bé.
0: Divendres 18 i dissabte 19, Flash FM s'instal·la a la Farinera de Vic, vale? Dues tardes per convertir aquest espai en territori Flash FM dins del mercat de música viva amb el Domènec Ortega.
2: Toma, Jeroma, això serà tot un passot, eh?
0: Aquest cap de setmana, Flash FM té casa a Vic, a la Farinera, i posarem cançons com, per exemple, aquesta, de Lejitos.
2: La Farina.
0: Remix.
1: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban. Mm.

0: Te gusta la mujer, eh?
1: Por amor nadie se muere, eh?
2: Això és veritat.
1: Tu vigila, no la palmis per amor, que és una tonteria.
2: No, no fa falta.
1: Una xorrada.
2: Això és veritat.
1: Ara.
2: Que maco. Oh, bonic. Ei. Tenim aquí a l'Àlex de Valls. Hola, Àlex de Valls.
1: Àlex.
2: Àlex.
3: Hola.
2: Hola, Àlex. Què tal, tio?
1: A veure, tio.
3: Bé.
2: Estàs bé, segur? Estàs bé?
3: Sí.
2: És que estàs com apagat, no, Àlex?
1: Què et passa, nen?
3: No, estic bé.
2: Estàs bé, vale, perfecte. Escolta, Àlex, saps de què va el programa d'avui?
3: Sí, d'insultar la teva ex.
2: Molt bé!
1: I tu tens ex, Àlex?
3: Sí, jo tinc una.
2: En tens una?
1: El ex, clar.
2: Com va acabar, Àlex, amb la teva ex?
3: Doncs portàvem quasi un any junts i d'un dia cap a altre em va deixar

0: i se'n va anar amb el meu millor amic.
1: Mare meva.
2: El teu amic, molt amic teu no era, també et
1: clar,
2: dic,
1: És que els dos són uns frescos de cuidado.
0: Ja, ja.
2: Bueno, doncs vinga, endavant.
0: És una cabrona, perra. Em cau molt malament, és una puta.
1: Oi, oi, oi,
2: però... A veure, tampoc ens
1: posem malament. Àlex, Déu meu.
0: Perra.
1: Ah, sí, ens ha quedat clar, Àlex, per favor, però...
2: T'has quedat bé? T'has esfogat bé, Àlex?
0: Sí.
2: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, tio.
1: Ens congratula, adeu.
0: Gràcies.
2: Adéu, maco, que vagi bé. És el que heu de fer, insultar el vostre ex o la vostra ex.
3: 93 545 68 68.
2: Hola.
4: Hola.
2: Hola, com et dius?
1: On és?
4: Em dic Felip.
2: Felip.
1: Felip, com el rei, per favor.
2: Molt bé, Felip.
4: Vaig tenir una nòvia...
1: Però, Felip...
2: Felip, et sentim fatal, tio.
1: A més, Felip, dius que tens una exnòvia, però si tu tens com 6 anys, per favor. Què era, de P3?
4: Tinc 15, home, és que de veritat,
2: Què?
1: Què és això?
4: Tinc 15, joder.
2: Bueno, Felip, em sap greu, però t'hem de penjar perquè no ens entenem de res, carinyo.
1: No sé si estic en esto. Adéu.
2: Hola. Vinga, adéu, Felip, que vagi bé. Vale.
3: 93 545 68 68.
2: És que si no el sentíem bé, el Felip.
1: No, clar, primer cobertura, després de trucada.
2: Hola.
1: Hola.
5: Hola.
2: Hola, com et dius? Hola.
5: Eric.
2: Eric, on ets?
1: Eric.
5: De Badalona.
2: A veure, Eric, quantes ex tens?
5: Pues unas cuantas.
2: Dios, vaya folletis, ¿no?
1: Déu meu. Però eres un rompecorazones o totes t'han trencat el cor a tu? O tu tens la culpa d'alguna ruptura?
5: Bueno, me llaman la rompecorazones.
1: ¿A tu et diuen la rompecorazones?
5: Sí.
1: Bueno.
2: Carai, tu, vaya sobrat, ¿no?
1: I quina ex tens un mal record?
5: No, però hi ha una que sí que em va trencar el cor.
2: Ah, sí? Què va passar?
5: Pues res, que es va liar amb una altra a una discoteca. I bueno, jo la vaig deixar i al poc temps li vaig escriure un altre cop, però res, bàsicament per follar i dir-li lo filipolles que era i lo fresca que era.
1: O sigui, primer veu follar i després la vas insultar?
5: Sí.
1: Vaya home, combo, eh?
2: Home, tu també tampoc saps gestionar-ho gaire bé,
1: No, fatal, la veritat és que fatal.
5: És que a mi em volia ensenyar a jugar, però la vaig ensenyar jo a jugar.
1: Oh! Wow,
2: rompecorazones.
1: Esas ilusiones. Primero te la follas y luego le llamas gilipollas. Això va fer.
5: Correcto, y es una hija de puta.
1: ¡Hola! Déu meu, senyor. Però Eric, basta.
5: Va...
1: No, a veure.
5: A la discoteca de puta, com si fos una puta.
1: Espera.
2: Vamos.
1: Eric. Heu d'entendre que està bé que us despugueu, però, si us plau, hi ha certs límits que hem de posar. Vale, prou. Mare meva, l'Eric.
2: T'has quedat bé, Eric, o vols més?
4: No!
1: L'Eric avui ha esmorzat nazi, perquè, per favor, està molt boig. Joder.
5: És una cabrona.
2: Vale, ja està, Eric.
1: Ens ha quedat clar que és una cabrona, una puta i que va a discoteques de putes. Ja ho sabem, Eric, per favor. Estàs boig. Eric, t'hem de penjar, que si no segueixes.
2: Va, maco, que vagi bé.
1: Adéu.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
2: Igualment, el programa ja va d'això, és de trucar i insultar el teu exnòvio o exnòvia, ja està.
1: Però clar, amb un puta és suficient, nois, vale? Que és que si no esteu tota l'estona puta, filla de puta, puta de puta, i a veure, per favor, hi ha nens a l'altra banda.
2: Hola? Hola?
1: Ei.
2: No? Potser és la nòvia de l'Eric.
1: Sí, ha quedat sense paraules.
2: Hola?
1: Boca parada.
4: Hola.
2: Bueno, qui ets tu?
1: Per favor.
4: Jo em dic Ramon.
2: Ramon, quants anys tens, tio?
4: Tinc 15.
2: I amb 15 anys ja tens exnòvia?
4: Ahà.
2: Quantes exnòvies tens amb 15 anys?
4: Tinc 2.
2: Tens 2 exnòvies amb 15 anys?
1: Però que eren bessones, mare meva, Ramon. Però sí. com ho has pogut fer encaixar amb la teva línia temporal? Si no has tingut vida, pràcticament.
4: Perquè... no em sal ara, no em surta.
2: Què?
4: Sí, és que l'any passat vaig tenir una nòvia. Mm. Teníem una relació de perles.
2: De perles, i, vale.
4: I aquest any resulta que em va enganyar amb una nena.
1: També?
2: O sigui,
1: estos niños crecen muy rápido.
2: La teva exnòvia es va liar amb una altra nena.
4: Ajá.
1: Sembla una episodio de Sinchan, això. Però què està passant?
2: La teva exnòvia és lesbiana, doncs.
4: Sí.
2: Ah, sí?
1: Bueno, suposo que està descobrint terreny, clar, no sé.
2: Estarà... Jo estic flipant.
1: Clar, clar, jo, de veritat, com avancen les generacions joves,
2: no? Però molt heavy, que té 15 anys, saps?
1: Joder, vigila con Ramocín, que te va romper el corazoncín.
2: Molt bé, Ramon. I, per tant, què?
4: I puc insultar-la una micona?
2: Endavant, endavant, sí, una micona.
4: És una perra, hija de... Puta.
2: Per favor, que tens 15 anys.
4: Maricona de merda.
2: Ha
1: dit maricona de merda.
2: Per favor.
6: Tomba.
4: I lesbiana. De...
2: No, lesbiana.
1: Això no és un, insult, això, Ramon.
2: No, Ramon.
1: Nois, per favor, va. No. Ramon, però...
2: Ramon, on has après aquests insults, tio?
1: A quin col·le vas? A la Brianzú?
4: Tortillera.
2: Ah, a les què?
1: A les tortilleres.
6: Tomba.
1: Ramon. Estàs molt loco, bro.
2: Tens 15 anys, tio. I ara tens nòvia?
4: Sí, tinc una nòvia.
2: No para.
4: Encara no hem... ha posat les banyes.
2: Encara no t'ha posat les banyes. També tira una...
4: L'any que ve.
2: Una mica pringat sí que és, perquè totes les nòvies que tens t'han posat les banyes, carinyo.
1: Clar, Ramon.
2: Ramon, tio.
4: Ja.
2: Ja.
1: Bueno, mentre tu no ho facis, Ramon, tot bé. I, sisplau, no insultis tant, sigues més elegant, eh?
4: I puc plorar una micona?
2: Plora.
1: Si vols. A veure, com fas el plor. Això vas fer quan et van deixar les exnòvies, Ramon?
4: Sí. Crec que em van posar les banyes perquè... Soc una micona tonto.
2: Com a mínim ho reconeix.
4: Bueno...
1: És que no sé les teves ex, però tu, Ramon, no
4: meu. Em vaig un
2: Satisfyer.
1: No, un moment, Ramon, què vols dir?
2: A veure, Ramon, no ens passem ara.
1: Sí, jo crec que la conversa ja s'està anant de mare, Ramon.
2: Vinga, maco, bona nit. Vés a dormir ja. Va, que ja s'ho
1: sap.
3: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Moveix jo, això es diu Maladie,
1: Maladie, Maladie.
0: De seguida, més històries que tenim preparades sobre els ex i les exnòvies.
2: Sí.
0: Abans, però, arribem a les 9 en punt del vespre i ja sabeu que toca a les 9. Efectivament, és hora de dormir.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flaix Urban us desitja bona nit.
2: Adiós.

0: Bueno, va, els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urba.
1: Vinga, niños, a la cama. Adiós.
0: A dormir fins demà. I fins a les 11 que tenim programa i avui que estem preguntant... Bueno, no preguntem res, simplement heu de trucar i insultar al vostre exnòvio o exnòvia. I ja està, així de fàcil.
1: Vale? Us heu de desfogar. D'altra banda, també recordem que podeu demanar les vostres bromes telefòniques, que encara no hem fet cap broma.
0: Sí.
1: A través del WhatsApp és el 699-69-69-69.
0: Perfecte. Doncs va, anem cap al telèfon. Vale. Anem a Terrassa, que hi ha l'Alejandro. Hola, Alejandro!
2: Bueno, jo sóc el Marc, estic aquí amb l'Àlex. Us ficaré una mica de context perquè ara flipareu,
0: Què ha passat, tio?
2: Per culpa d'aquest home, per culpa del que va fer aquest home amb la nostra jefa, estem els dos sense treball. Llavors, que us expliqui una mica, però això no escàndol.
0: Vale, doncs vinga, qui ho explica, tu o l'Alejandro?
2: No, l'Alejandro, que va ser liant.
0: Vinga, Alejandro.
2: Sí.
0: Què va passar, tio?
2: No, res, tot va començar amb miradetes aquí del treball.
1: Vale.
2: Però, clar, això no es podia mantenir. I, clar, em va pillar...
3: També context, es porten 10 anys, era diferència, també.
0: Déu-n'hi-do.
3: Això va sumar.
0: I què va passar, doncs?
2: Res, doncs, un dia pel carrer em va veure un altre.
1: Sí, tu estaves de rotllo amb la jefa.
2: Sí, exacte.
1: I et va veure amb una altra noia pel carrer.
2: Exacte.
1: I què va passar?
2: Estic amb altra, que es diu l'atur, perquè... Sí.
3: No, el que va fer aquest tio és enredar-la i al moment de la veritat es va cagar. I ara, per culpa d'ell, el van putejar ell i jo, per saltar pel que va fer ell, també estic fora.
0: Però va arribar a passar alguna cosa amb la teva jefa? O sigui, vau anar a follar?
2: Sí.
0: Vau
3: follar. Bueno, és el meme de l'equip, això, que es folla la jefa.
0: Clar. Bueno. Vau estar sortint? Sí. O sigui, vau estar de lío o també vau ser nòvios?
2: Sí, també.
0: Vau ser nòvios, també.
1: Et va pujar el sou?
2: Sí. No.
1: Jo hagués aprofitat, jo.
0: Home,
1: que sé,
0: sí,
1: ja que me'l faig, el jefe o la jefa, doncs dic, oi, aprovecho.
0: Clar.
2: Sí, no, bueno, a veure, una nòmina sí que vaig arribar amb unes hores extra que no les vaig fer.
0: Ah, vaja. Vaja. Bueno, sí, doncs, què vas fer tu perquè ella t'acomiadés de la feina?
2: Doncs això, no? Em vaig veure al carrer amb una altra.
0: Amb una altra quan estava sortint amb la teva jefa?
2: Sí. Ja vaig oficiar aquest home, mira.
0: Per tant, li vas posar els cuernos?
2: Podríem dir.
1: Clar, no de forma oficial, perquè no eren com nòvios, però clar, va ser una traïció per la jefa.
2: Sí, però s'ha passat.
1: Bueno, no s'ha passat, t'has passat tu, perquè donde tengas la olla no metes la polla. Ese es el dicho más famoso de la historia, és
0: clar,
1: veritat.
0: Clar, va acomiadar-te tu, però també et va acomiadar el teu col·lega. Vinga, tots dos, vinga, toma pel cul.
1: Pobre col·lega. El col·lega és la veritable víctima d'aquesta situació.
0: Sí. Clar, jo crec que aquí qui no ha d'insultar és l'Alejandro, qui ha d'insultar és el col·lega, que és el que s'ha quedat sense curro.
1: I el col·lega ha d'insultar a la jefa i a l'Alejandro.
0: Clar.
3: Al principi, mira, tus huevos, tal, estàs amb la jefa.
1: I ara...
3: Jo que pinto fora.
0: Doncs vinga, va, insulta, col·lega, insulta.
1: Insulta el teu amic i la jefa.
3: A part de ser una puta vieja de merda, és imbècil aquesta tia. I ara estic aquí sense feina, menjant-me els mous i com he dit als meus pares que és per culpa que el meu amic se l'estava pujant.
0: I de què treballàveu? De què era l'empresa?
3: No, això ja...
0: Ah, no ho diré.
3: Això ja no.
1: Va, devia ser una cosa molt concreta,
0: Sí.
3: Bueno, no, mira, tinc una pista. Estàvem a totes les cases.
1: A totes les?
3: Cases.
0: A totes les cases.
1: Fontaneros o què?
3: No. Ja estic a l'Àfrica, encara pillem.
1: Uf, a totes les cases,
0: Són carters.
1: I amb una jefa. Sí, de correos.
0: Són...
2: No, tu ja estàs.
1: Repartidors de pizza. Ui!
2: No.
0: Cuidado, repartidors de menjar o d'algú.
1: És molt tendenciós.
2: Potser
1: era un restaurant japonès. Te podria estar una xina.
0: Bueno, va, guapos, que vagi bé. Vinga. Adéu. Molt bé. Avui anem a parlar d'exnòvios i exnòvies, i els heu d'insultar.
4: 93-545-68-68.
0: Efectivament, 93-545-68-68. Perquè avui volem xisme.
1: Ara.
0: Com ens agrada el xisme.
1: Per favor, i molts salsets i molts insults.
0: I a vosaltres també us agrada, per això ens esteu escoltant.
1: I de seguida molta atenció.
0: Què?
1: Perquè se viene broma telefònica.
0: Ah, sí?
1: Cuidao.
0: Hola? Hola?
5: Nen, que t'estàs amagant. Hola,
0: què és, això? Aquest?
1: No és el iaio que truca sempre però amb veu de tia?
5: Mancones.
0: Per favor,
1: Oiga, abuelo.
5: Contro... Vete a la mierda.
0: Hala, però per què truques?
1: Oiga, anciano, déjenos en paz.
0: Per què ens insulta la gent?
1: No sé, si són molt bones persones.
0: Pues sí.
6: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Patito, Anna Mena, Lola Índigo, el Flash Urban. Les 9 i 8 minuts, moment perfecte per parar les màquines, perquè tenim una broma telefònica.
1: Correcte. És una noia que li vol fer una broma a la seva parella. Diu així, hola, li podeu fer una broma a la meva parella? Es diu Aleix. El que bonament vulgueu. Retirada de carnet o alguna cosa de la policia. Aleix Mas, i és de Castellterçol. Ens ha dit que té 28 anys... Perdó, Terçol. M'ha dit el seu model de vehicle i la matrícula, i això ens ha dit també la carretera per la qual doncs, ha pogut ser sensible de que l'hem agafat a molta velocitat. Sobre avui a les 8:35 del matí, d'acord?
0: Vale.
1: Així que René m'ha dit que li treuen punts del carnet i una multa molt grossa.

0: Sí, hola.
1: Bona nit. Parlo amb el senyor Aleix Mas.
0: Sí.
1: Què tal? Som de la policia de Castellterçol. Tens un minut per parlar o no?
0: Sí.
1: Vale. Escolta, la pregunta és una mica estranya, val? Però bueno, hem detectat unes imatges i del seu vehicle, avui sobre les 8:35 del matí. Em pot confirmar que el seu vehicle és un Golf amb les lletres de la matrícula HLR? No podem dir el número sencer perquè la trucada està sent gravada.
0: Però no entenc la pregunta, la veritat.
1: Bueno, ara t'ho dic. Si em confirmes el vehicle, després parlem del tema.
0: Ui. Com has dit, la matrícula?
1: Les lletres de la matrícula són HLR i és un Golf blanc, correcte?
0: Però i no em pots dir de què va el tema primer, eh?
1: Bueno,
0: perquè jo és que si donar-te...
1: El tema és que avui, a les 8:35,
0: sí,
1: a la C-59, hem agafat aquest vehicle anant a molta velocitat, en un tram que no havia d'anar amb aquesta velocitat.
0: Però a les 8:35 del matí?
1: Exacte. Entre Castellterçol i Mollà.
0: Impossible.
1: Bueno, no, ja, les imatges no menteixen. A mi ara no em diguis mentider.
0: No, perquè jo estava de les 6 del matí fins les 5 de la tarda a Sallent i el meu cotxe estava aparcat allà.
1: Doncs,
2: doncs
1: escolta, les imatges són les que són. Les imatges són les que són. Aleshores t'hauràs d'enfrontar a una multa i a uns punts. La trucada és informativa, eh? Com pots comprendre, això, si vols ho parlem en persona, comissaria o tal, però aquesta trucada és només informativa.
0: No sé. Ha de ser una broma, entenc, no sé.
1: No. Escolta, si em parles...
0: D'on truques, has dit?
1: De la policia de Castellterçol, ja t'ho he dit abans.
0: Ja.
1: Mal. Aleshores, hauràs d'assumir...
0: Que jo sàpiga que no hi ha policia a Castellterçol.
1: Bueno, perfecte. Tu segueix rient-te de mi, perfecte, em sembla perfecte. Escolta, tu hauràs d'assumir la pèrdua de 6 punts del carnet i una multa de 2.000 euros. 1.000 si els pagues al moment.
0: Doncs fins que no m'arribi la multa, no t'ho podré dir. Vull veure la foto perquè és perfecte. Una autèntica mentida, perquè aquest doncs cotxe estava aparcat
1: perfecte,
0: dels horaris que jo t'he dit.
1: No, qui està mentint ara mateix és tu. I la multa pot créixer, segons estiguis mentint. I em sembla molt poc respectable que em parlis això a un policia, també t'ho dic.
0: Pues estic dient la pura veritat, o sigui que no hi ha més.
1: Vale, perfecte.
0: És el que és.
1: Bueno, doncs si vols presentar-te a la comissaria i ho parlem, endavant. Si no, tu mateix.
0: A la comissaria de Castellterçol.
1: Exacte.
2: A Mollà.
0: Ah, vale, pues quan vols que vingui?
2: A Mollà, també.
1: Doncs entre avui a la nit fins a les 12 o demà al matí, com vulguis. Si vols demà a la mateixa hora que anaves avui corrents, perfecte.
0: Ara teniu obert a la nit?
1: Sí, clar, evidentment.
0: I quina és la direcció?
1: Sí, ara t'ho diré. Ja ho saps perfectament, quina és la direcció. Ara no em prenguis el pèl.
0: No
1: sé la
0: direcció. No,
1: perdona un moment, doncs ho busques al mapa, ¿vale? Perquè aquí les preguntes les faig jo. Perquè la forma en què m'estàs parlant, que si és una broma, que si m'estic rient de tu i tu mentint-me i enganyant-me amb les imatges que tenim aquí, doncs no fa cap gràcia, t'ho dic en sèrio. Val? Així que et demano primer de tot una mica de respecte, d'acord? I que et prenguis més en sèrio les trucades que et fa la policia.
0: Ah, sí? Però si no em sé la direcció de la comissaria?
1: Doncs la busques ara mateix al Maps. Segur que tens.
0: Pues no ho trobaré, la veritat.
1: Saps perfectament on està. M'estàs prenent el pèl.
0: No,
1: saps,
0: no.
1: Saps que estem al carrer de les Joies. Va, deixa de prendre el pèl, tio, en sèrio.
0: Al carrer de les Joies?
1: Sí, ho busques o no?
0: Mira... Ja m'enviaré una carta, si de cas.
1: Bueno, doncs tu mateix, assumeix el que has dit d'assumir, vale? Però perdràs el carnet, jo només t'aviso. Si vols venir a comissaria i ho parlem, perfecte. I si no, tu espera't i a veure quan t'arriba, que a vegades no arriben, també t'ho dic. Jo estic fent una trucada informativa per ajudar-te i sembla que no estàs responent de forma positiva. Doncs tu mateix.
0: Si m'haguessis donat una informació que també pugui ser correcta...
1: Bueno, és que és correcte. El que diu que no és correcte ets tu. Doncs llavors, si vols aclarir les coses i les imatges que potser són d'un altre dia, perfecte. Però ets tu qui està donant informació incorrecta, no jo.
0: I per què m'estàs dient que potser són d'un altre dia si m'has dit que eren d'avui?
1: Bueno, doncs perquè m'ho confirmis. Si vols venir i mirem les imatges, ho confirmem. Però si et poses així a la defensiva de primera, dient que si és broma, home, no fa molta gràcia, t'he de dir.
0: Pues em sap greu, però jo no em puc fiar d'una trucada que em truquen a la nit, que no sé ni qui és, vull dir,
1: vale.
0: Tampoc, de veritat, o sigui...
1: Estàs amb algú que abans estava parlant o no?
0: No.
1: Ah, vale, perdona, és que abans he sentit una veu femenina, pensava que hi estaves amb algú, perdona, doncs ha estat error meu. Vale.
0: I què passa?
1: No, doncs si podia parlar amb ella, que potser es pot parlar millor, no ho entenc.
2: Tu, deixa-ho. Hola.
1: Hola, bones.
2: Hola.
1: Ets de parella o no d'aquest bon home?
2: Sí.
1: Vale, li pots fer entrar en raó, si us plau? Com et dius tu, perdona?
2: Júlia.
1: Júlia, què tal, com estàs? Escolta, li pots fer entrar en raó de que, si us plau, es pugui presentar a la comissaria?
2: De... Aleix... Pues bé, jo que és... Ai... Bueno, no sé... Que xerri, a veure, jo què sé...
0: Vinga, no sé, jo ja us ho he dit, que si...
1: Vale. Bueno, Aleix, fes el que vulguis. M'agrada molt més parlar amb la teva parella, que a més ens ha demanat això a Flash FM. Estàs a la ràdio.
3: Aleix, estàs en directe. Estàs en directe al Flash Urban, Aleix.
2: Ai, perdó.
0: Ho has fet jo?
2: Perdó.
3: Ho ha demanat la teva nòvia, la que tens allà al costat.
0: Ets una desgraciada molt gran, eh?
3: Hola! Tracta-la bé! Hola!
0: I això què ve?
2: No ho sé, perquè no estàs tan emocionat.
1: Està plorant.
0: És un personatge, com ho pots observar, és un personatge.
1: Però està plorant ara mateix?
2: No, no. Estic passant vergonya.
3: Està passant vergonya, la nòvia. Però ara una pregunta en sèrio. A les 8:35, el cotxe, on estava, realment?
2: Ai, és que m'he liat jo.
3: Ah, vale.
1: És que així no es fan les bromes. Ens heu dat una informació real.
3: Has donat informació.
2: He intentat ajudar, he dit... Bueno, sí, doncs...
0: He pensat, collons... Quin policia més agressiu, tu.
2: Estava molt enfadat, eh, de dir el respecte, molt.
1: Ai, Déu meu senyor. Bueno.
3: Bueno, guapos.
0: Bueno,
3: que vagi
0: molt bé.
2: Gràcies.
0: Merci, adéu.
3: Si voleu demanar una broma telefònica, envieu-nos un WhatsApp, va.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: 93.8.
1: Flash FM.
2: Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Ha sigut un moment de sana aquesta del Hagel, que sona a través del Flash Urban, les 9 i 23 minuts d'aquesta nit de dijous. Avui estem parlant dels exnòvios i exnòvies. I el que heu de fer és trucar ara mateix en directe i insultar el teu exnòvio o exnòvia. I lògicament explicar què ha passat perquè el vulguis insultar en directe.
1: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Efectivament, aquest és el número 93-545-68-68. Comença la del xisme.
2: Vinga, vinga, vinga, truca i explica'ns què va succeir.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Ei.
3: Aitor Abasolo.
0: Què?
2: Aitor.
3: Aitor Abasolo.
0: Aitor, des d'on ens truques?
3: Des de l'Escala.
0: Molt bé, Aitor de l'Escala. A veure, a qui vols insultar, tu?
3: Jo, a mi exnòvia.
0: Com es diu?
3: Elena.
0: Què va passar?
3: Una guarra, lo que es, una guarra.
0: Veure, vale, vale, però espera, què va passar, què va passar?
2: Primero explica y luego insultas.
3: Porque la pillé tonteando con otro.
0: ¿Tonteando o liándose?
3: Tonteando, tonteando, tonteando.
0: Vale.
2: En plan, ¿qué feien?
3: Mensajitos por TikTok, por Instagram.
2: Ah, o sea, ligando por redes, això no és tontear, clar, o sea, literal ligando.
3: 3 anys a la mierda, tío.
0: Hola. Uy, però quin tipus de missatges s'enviaven, tío?
3: No sé, porque le cogí el móvil y lo borró.
2: Vale.
3: Pero vi a 2 o 3.
0: ¿Dos o tres qué? ¿Missatges?
2: ¿O 2 o 3 tíos?
3: Se oye muy bajo esto.
2: No, aquí estem bé. A tu se t'escolta, però oye, con 2 o 3 mensajes o 2 o 3 tíos? Amb qui estava parlant? Què era?
3: ¿Cómo?
0: A veure, Aitor, vas trobar missatges a la teva nòvia.
3: Sí.
0: Vale, i què hi posaven, els missatges?
3: No lo he visto, te he dicho.
2: Vale, però no has dit que havia 2 o 3. 2 o 3 tíos con los que hablaba.
3: Pero eran uno de Barcelona, yo qué sé, tío.
0: Vale, i al final la vas deixar tu.
3: Sí, la mandé a su puta casa y se vete a tomar por culo, guarra en merda.
0: Por favor, vale. Estàs molt dolgut. Quan fa això que va passar?
3: Hace medio añito o así.
0: I encara no l'has superat, aquesta noia, eh?
3: No, sí que l'ha superat, si me lia con 20.
0: ¿Con ya, 20? Pues no lo parece.
2: Això no és superar-la, eh? No, això és posar tirites, però tu mira el rancor que guardes.
0: Sí, sí.
2: Ja.
3: No, està superada ja.
0: Bueno, Aitor, jo crec que no està superada. I és per això que avui has trucat i la vols insultar. Endavant.
3: Hija de la gran puta, me cago en malos muertos, juicios tenga y los pierde, hija de la gran puta. Una avalancha mierda te pillo bostezando, te cuelguen las tripas como bombilla, hija de la gran puta.
4: Tomba.
0: A veure, s'ha notat que no està superada la nòvia.
2: Va ser-ho superat, però
0: no està
2: això?
0: Superada la nòvia.
2: Favor, xaval.
0: Favor.
3: Xaval.
0: Bueno, exnòvia.
3: ¿Puedo demandar una cosa?
2: Demandar.
0: Demana.
2: Demanda Hacienda.
3: He enviat un WhatsApp per fer una broma telefònica.
0: Vale, ara ens ho mirem, vale? Vinga.
2: Vinga.
0: Adéu. Vale. Déu-n'hi-do, que aquest home no ha superat la seva ex, eh?
2: Per favor, quina forma d'insistir amb lo de guarra i no sé què, per Déu.
0: Per favor.
2: Supera-ho ja.
0: Hi ha molta...
2: Sí, molta pedra al seu cor, eh? No,
0: sí, hi ha molta maldat. Hi ha... Necessita molt d'amor a l'Aitor, eh?
2: Hi ha rancor i fredor. Sí, però ara com per sortir amb l'Aitor, amb la forma que està... Aguanta-lo tu, saps? És que clar, no,
0: niña.
2: No.
0: Vinga, va, nois i noies, que vulgueu insultar el vostre exnòvio o exnòvia, però també ens heu d'explicar el motiu per què el voleu insultar.
1: 93 545 68 68.
0: Molaria que truquessin més noies, eh? Estan trucant molts nois que s'estan desfogant, em sembla molt bé,
2: està
0: però
2: bé.
0: També falten noies que vulguin insultar el seu exnòvio, eh?
2: Va, així que fem una crida pel sector femení. Truqueu-nos ara i dieu-nos lo cabronazos i fills de puta que van ser els vostres exnòvios o exnòvies, va.
0: I què us va fer? Per què ho vau deixar-ho?
2: Ara.
0: Es va posar l'Espanya.
2: Dios. És habitual.
0: Sa mare amb el veí.
2: És habitual, també.
0: Sa mare amb el vostre pare.
2: Això no és tan habitual.
0: Qui porta ara el gos? Ell o ella?
2: Uah, saps que hi ha separació...
0: Com quin se queda el perro?
2: Com els nens...
0: Com amb
2: els nens que fan una setmana un i una amb l'altra. Això es fa, eh?
0: Amb el gos?
2: Sí, sí, t'ho juro.
0: Ah, sí?
2: Mira, la parella de la meva mare ho fa amb la seva exdona, t'ho juro. Tenen com a la custòdia del gos, t'ho juro, compartida.
0: Que heavy.
2: És heavy, sí.
0: Vinga, va, telèfon obert.
1: 93 545 68 68.
0: És la teva oportunitat per desfogar-te avui, perquè sabem que encara tens molt de rancor a dintre teu. Mira l'Aitor, quin rancor que té, eh?
2: Déu-n'hi-do, és que no hi havia manera. Per favor.
1: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
4: Carmen.
0: La Carmen, molt bé, una noia, ens agrada, molt bé. Carmen, com es diu el teu ex?
4: Sí. Sergio.
0: Sergi, què va passar amb el Sergi, Carmen?
4: Bueno, pues se'm va ficar la mal damunt.
0: Què?
2: Com que has dit, repeteix?
0: La mal damunt. Això són...
4: La mà al damunt, em va pegar.
0: Això ja són coses serioses,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, això és seriós, sí. Explica'ns una mica tot.
5: Exclusiva.
4: Sí.
0: Què va passar, cuenta. Exactament?
4: Bueno, pues yo tenía clar que el volia deixar i, bueno, ell no va entendre el meu motiu i em va ficar la mà.
0: O sigui, de la mateixa reacció de quan tu li vas dir que volies acabar amb la relació, ella et va picar.
4: Sí.
0: Però mai t'havia picat, bueno, al llarg de la relació? O també va passar alguna escena més o menys igual?
4: No, només en aquell moment, va ser una vegada.
0: Vale.
4: I mai més.
0: I mai més, bàsicament, perquè has perdut el contacte amb ell, suposo.
4: Sí, òbviament. Lo fort és que després de poder marxar, perquè vaig poder marxar de la casa, vaig anar a buscar les meves coses i ja tenia una noia dintre de casa amb la seva filla.
0: Què?
2: Amb la filla de la noia?
4: I la seva.
2: Ah, la seva.
0: I la seva nova nòvia.
2: Però de qui era la filla? Del nen, del tio o de la tia?
4: El tio tenia una nena petita i la noia amb la que estava, una nena també.
0: Una nena. I estaven les dues nenes allà.
4: Sí.
2: I la nena et va trobar a faltar després a tu? O sigui, tu vas ser com de mare o no?
4: Sí, de fet, quan van passar diversos mesos i amb els seus tiets, que jo parlava bastant, me demanaven veure la nena perquè vam fer molt de vincle. Uh-huh. I sí, però bueno.
0: I una pregunta, Carmen. Abans, sí, tu tenies clar que volies deixar-ho, aquest home, però quin era el motiu principal del que volies deixar? Perquè encara no t'havia picat mai abans.
2: Clar.
4: Bueno, pues era una persona pues, que demanava molts diners, tenia moltes deutes i, bueno, no...
2: Hòstia, i tema del joc, potser, o no, també?
4: La veritat no ho sé, ni ho vull saber, però bueno, no era una persona que era per mi i ja està.
0: Quant de temps vau estar sortint?
4: 3 anys.
0: 3 anys. Fins que al final tu vas veure que aquesta relació no podia anar enlloc, li dius que s'ha acabat i ell reacciona picant-te.
4: Sí.
2: Et va picar la mà, com...
4: Bueno, m'ha fotre un cop de puny.
0: Un cop de puny a on? A la cara?
2: A la cara?
4: No, a l'estómac.
0: Tio.
2: Hola, però no ho vas denunciar, això?
4: Sí, bueno, sí, vaig anar a Mossos i... I encara així ell volia denunciar-me a mi, eh?
0: I per què et volia denunciar tu?
4: Bueno, pues mira, perquè, no sé, la veritat és que no vaig entendre la seva reacció.
2: Por daños psicológicos o algo, o què? Què va al·legar ell?
4: Pues perquè com la denúncia que volia ficar ell va ser quan jo em vaig presentar a la casa per agafar les meves coses.
2: Vale.
4: I volia al·legar en plan assalt a la propietat o alguna cosa així, no?
0: Vamos, que no tenia un motiu.
2: No tenia res a fer.
0: Sincerament, exacte, no tenia res a fer. Sí. Bueno. Quan vas anar a la policia a denunciar, què et van dir?
4: Bueno, que... Òbviament, havia de ficar pel maltractament i res. Me van acompanyar ells mateixos al pis per buscar les meves coses, perquè ell no em deixava entrar.
0: Vale. Et van acompanyar, o sigui, et vas sentir acompanyada, llavors.
4: Sí, no, la veritat que vaig estar bastant... Vaig tindre bastant suport a nivell de Mossos i inclús la seva família. Com ja he comentat abans, els seus tiets estan de part meva. I en aquest sentit vaig estar recolzada.
0: Bueno, com a mínim.
2: Algo és algo.
0: Déu-n'hi-do.
4: Però bueno.
0: Déu-n'hi-do quina història, no?
2: Sí,
0: Carmen.
4: Bastant xunga, però bueno, ja està tot...
0: Ara mateix com estàs?
4: Bé, la veritat que vaig estar bastant... un any i pico... No amb depressió, però...
2: Ja,
4: però bastant...
0: Amb xoc.
2: Molt tocada, no? Molt tocada.
4: Sí, perquè bueno, és una cosa que mai t'esperes que et passi.
0: Home.
2: I et sents molt vulnerable, no? Veritat... Perquè confies poc amb els homes en el moment en què reps violència directa d'un home, penses, hòstia, qui diu que no m'ho pot fer un altre, saps? És normal.
4: Aquesta... Clar, clar, i després que tu quan potser parles amb algú tens clar el que faries, però en aquell moment no saps reaccionar.
2: Ah, no, 100%, clar.
0: Sí, sí, clar. Que dir-ho és molt fàcil, però ara quan et toca i ho has de gestionar tu sola, fes-ho, saps? Bueno, ara mateix com estàs, Carmen? Tens parella nova? Estàs soltera?
4: Sí, sí, fa 4 anys que em vaig casar, tinc un nen petit.
0: Ah, molt bé!
2: I què tal, és la cabra, que és del teu marit o no?
4: Bueno.
0: Ui, ui, ui, ui, ui.
2: Què vol dir bueno? Ui, què ha passat?
4: No, res, tot bé, tot bé.
0: Però estàs bé amb el teu nòvio actual?
4: Sí, sí, sí. Però al principi dit... és el que dieu vosaltres, que em va costar bastant...
0: Ah, vale.
4: Estar amb algú, però preferia això, no? Que al principi va ser una mica complicat, perquè clar, al final costa confiar, no? Però
2: jo el que deia és si és la cabra en el sentit de si és bon tio, si és la persona de la teva vida, si és qui realment val la pena.
4: Ah, sí!
2: Ah, vale.
0: Ah, va, sí, sí, ah, vale, sí,
2: és que,
0: sí.
2: És que li falta el nostre vocabulari,
4: sí,
2: és veritat.
4: No
2: ho
4: sabia fer. Sí.
0: Però tant, ell t'ho va posar fàcil? O sigui, ell et va entendre des del primer moment que tu necessitaves el teu espai, que venies del que venies?
4: Sí, de fet, jo... li vaig fer algun plantón però per lo mateix, no? La desconfiança...
2: La inseguretat.
4: Ja. Sí, al final... Joder. Vam quedar i a poc a poc...
0: I aquí el tens, eh? L'home picant pedra i vinga, aquí el tens, amb una filla, molt bé.
2: Ara, un home de veritat. Sí. Dios.
0: Bueno, molt bé, Carmen, doncs ha arribat el teu moment. Et pots posar a insultar-lo, al teu ex.
4: La veritat és que no tinc molt de rancor, eh? No soc molt rancorosa, però... Me cago en tus muertos, por lo menos, y que estiguis sol tota la teva vida.
0: Tomba.
4: Cabrón.
2: Ara.
0: Molt bé.
2: Elegància. Molt bé. Grande, Carmen, grande.
0: Gràcies, guapa.
2: I reina.
0: I guapa, i reina.
5: Som més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: La Jumpa.
1: Jumpa Lumpa.
0: Arcángel y Bad Bunny.
1: La canción que has escuchado en el Flash Urban.
0: Dios.
2: ¡No me grites!
0: Oiga, señora, relájese.
2: Dale, dale, dale.
0: Oh, yeah. Anem a Barcelona, que tenim a la Marina. Hola, Marina!
3: Hola, bona nit, Flasherwood.
0: Ei, què passa, tia?
3: Què dius?
0: Avui, Marina, parlem sobre històries dels exnòvios i exnòvies i els insultem després. Què tens tu per explicar-nos, a veure?
3: Doncs mira, jo estava amb la seva parella i teníem a casa unes càmeres pels gats, val?
0: Ok. Dius, comencem bé, eh?
3: Llavors, jo em vaig anar al treball i, bueno, doncs em va donar per mirar les càmeres i vaig veure de que la meva parella en aquell moment estava en un altre llit. Bueno, total.
0: Estava amb una altra persona en el teu llit?
3: Sí.
4: Amb una gata. Però no era la teva.
3: No, m'has de una gossa, no?
4: Ui, per favor!
3: Vale. És el que hi ha. Total, que vaig agafar, vaig plegar del curro, li vaig dir al meu jefe de que tenia que anar a casa, i bueno, vaig obrir la porta, total, de que ells estaven al llit, clar. La meva exparella, o sigui, la meva parella no m'esperava. Doncs pues bueno,
0: els vas trobar porta, a mig a l'acte.
3: Correcte. Dios. Pues bueno.
4: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí, sí. En menys de...

0: a casa.
1: Sí, passa que li vaig dir de que les havia desconnectat.
2: Dios! Tu també vas fer la toxicitat màxima, una mica.
0: Dios!
2: Tu vas fer el detectiu,
1: sí, clar,
2: Conan.
1: Perquè, ojo de loca no s'equivoca. Llavors, quan jo vaig començar a sospitar, pues...
2: I com sospitaves? Pues per la seva actitud o algun missatget que no t'ensenyava? Com era el tema?
1: Estava molestant, no em deixava el mòbil, s'anava a dutxar i l'agafava, coses que abans no feia, llavors... Bueno.
0: Veus que va canviar una mica el seu caràcter cap a tu?
1: Sí.
0: Vale, bueno. Fins que un dia vas dir, bueno, he desenxufat les càmeres dels gats. Però no, les càmeres estaven obertes!
2: Com la gossa.
1: Sempre van estar obertes. Passa que bueno, és el que hi ha, no? O sigui,
0: i què se sent quan entres a una habitació i hi ha la teva parella xuscant-se una altra?
3: Wow.
1: Bueno, pues vaig estar bastant tranquil·la. Després, bueno, pues mi arrebato, mi manera de llorar, però davant d'ell, pues supertranquil·la. Uh-huh. Li vaig dir, en poques paraules, gràcies. Gràcies per demostrar-me lo que és esa persona.
2: Por un pendejo no se llora y si se llora que nunca se entere, ¿eh? Es la cançó.
1: Correcto.
0: Molt bé, molt bé.
1: A la merda els dos.
0: Molt
1: gràcies
0: bé.
1: Gràcies per la otra y a la mierda el otro.
0: Molt bé, Mariana. Doncs vinga, arribes al teu moment. Et pots posar a insultar el teu exnòvio.
1: Y tanto. Y de puta cabró que t'aguante otra.
2: Més, més, volem més.
1: Més, més, més. Hòstia, no sé.
0: Ets molt forta, perquè, o sigui, ho has sabut gestionar molt bé des del principi.
2: Sí, sí, tot.
0: I ara encara veiem que no hi ha rancor de res, no. Ho expliques tranquil·lament, sense cap rancor.
2: Això és que ho has superat de veritat, no com no. La resta d'oients.
0: Sí.
1: No, però saps per què? Perquè sin amor no hi ha rancor. I una persona que te falla no te merece.
0: Dios, vaya paraules!
2: Ara m'agrada.
0: Vaya paraules!
2: Ara m'agrada, de veritat.
0: Molt bé, guapa, un petó, que vagi bé.
2: Vinga.
1: Petó, molt gran.
0: Adéu. Molt bé el programa d'avui,
2: M'està agradant una barbaritat.
0: Doncs vinga, tens el telèfon lliure. Pots insultar el teu exnòvio o exnòvia.
4: 93-545-6868.
0: Però clar, lògicament, abans ens has d'explicar el motiu per què el vols insultar.
2: Exacte, i recordem de nou el número de les bromes, 699-69-69-69, perquè demanis la teva broma telefònica.
0: Per. 9:45, hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Ei.
5: Em dic Marc Tribaldos.
0: Marc, des d'on ens trucàs?
5: Des d'Olesa.
0: Molt bé. Què et va passar amb la teva ex o el teu ex?
5: Re, que em va deixar per una altra.
2: Ah, i com va ser? Com va ser? Et va deixar abans o et va posar les banyes?
5: No, la vaig fiar a mi casa.
2: Ah, també?
5: Sí, la vaig fiar a mi casa amb una altra.
0: O sigui, tu arribaves a casa i te la vas trobar allà.
5: Sí, perquè vaig sortir abans de la feina.
0: Dios!
2: Joder!
0: I què et vas trobar, exactament, a veure?
5: Re, me la vaig trobar a sobre.
0: A sobre d'una altra persona?
5: Sí, o sigui, la meva nòvia, o sigui, la meva ex, estava a sobre
2: d'un altre maromo.
0: Coneixies aquell home?
5: Sí, li estava donant canya.
0: El coneixies, a ell?
5: No, que va, no el coneixia.
0: Vale. I què li vas dir? Com vas gestionar aquella manera, aquella situació?
5: Re, em vas posar molt nerviós.
0: Clar, normal.
2: Però no vas recórrer a la violència, no?
5: No, no, no. Nosaltres no som de violència.
0: Molt bé.
2: Ara m'agrada.
0: Molt bé. Sí. I llavors es va acabar...
5: A passar pàgina i a buscar una altra, a veure si...
0: Molt bé.
2: Ben dit.
0: Clar que sí, Marc. Doncs vinga, arriba't al teu moment. Sí. Pots insultar-la, si vols.
5: Alba, cabrona!
2: Ja està?
5: Sí, ja està.
0: Ja n'estic un prou, vale.
2: Vaya peste d'insult, també t'ho dic.
0: Sí.
5: No vull insultar-la, que li vagi molt bé.
2: Ah, bueno, vale, no me la gana, això m'agrada, la gestió.
5: No passa res.
0: És una molt bona resposta.
2: Vale, va.
5: Sí, estic entrant a treballar ara.
0: De què treballes?
5: Treballo a la SEAT.
0: A la SEAT, doncs vinga, que es faci curt.
5: Sí, vinga, que vagi molt bé.
0: Adéu. Vinga. Molt bé, l'home que treballa a la SEAT, cuernudo.
2: Bueno, tu has dit que se't faci curt, se li farà, perquè d'aquí res la SEAT tanca, o sigui que...
0: Ah, hòstia, és veritat, no?
2: Cuidao, eh?
0: Bueno, molt bé, que actualitzes que estem a la informació,
2: que sí. O no sigui això el món a RAC1,
0: Molt heavy.
2: També vam sortir, per cert.
0: Però sí. Ara som al món dels cuernos, truca'ns. 93.

0: 93-545-6868.
1: Insult del teu exnòvio o exnòvia, què va passar? Volem saber-ho tot.
2: Aprofita aquest espai i crida, insulta i explica'ns la història, que mare meva, vaya històries que ens estan arribant. Com ens mola això, eh?
1: Com ens agrada el xisme. I demà ho explicarem tothom. Tenim xisme.
2: Bé.
1: Xisme rico.
2: Ara.
0: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: és La Graciosa.
1: Amb tota l'energia del món, eh?
0: La què?
1: La Graciosa. Tant de bo s'acabi aquesta cançó per no fer aquest acudit molt més.
0: Pues a mi em fa gràcia.
1: Perquè es diu La Graciosa. Puto Barrancas, és que ha marcat aquest programa.
0: Bueno, va, atenció. Ara ens anem a posar molt seriosos.
1: Hòstia, no.
0: No, no, ara atenció, perquè...
1: El tema és... Sí, estem...
0: No, és molt sensible, aquest tema.
1: Ah, hòstia.
0: Sí. Tenim el Joan Lluís. Hola, Joan Lluís, del Palafolls.
2: Bona nit.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Estàs malament,
2: bueno,
0: no estàs bé.
2: És un dia dur, demà.
0: Demà la teva nòvia, que es diu Rosa Miquela,
2: sí,
0: ha de portar el seu gos al veterinari per sacrificar-lo.
2: Sí.
0: Què ha passat?
2: Va, ja té 16 anys i no li van els ronyons.
0: Com es diu el gos?
2: Trisha.
0: Trisha, mai. Trisha. I la Rosa Miquela, que és la teva nòvia, està molt trista, lògicament. Aquesta nit serà una nit dura.
2: Bueno, el gos l'hem pogut aguantar 10 o 12 dies, perquè ja fa molts dies que ens van dir d'acabar, i bueno, ens ha donat molts bons dies, però ara ja és dolent per ella i per nosaltres ja.
1: Era una situació insostenible i al final feu el millor pel gos i per nosaltres també, en el fons.
2: Els ronyons ja no li funcionen i ja no vol menjar... Tot.
0: Clar, és que són 16 anys, amb un gos són molts anys, eh? 16 anys.
1: La gent que té mascotes a casa i tal, el que hem d'aprendre tots és que al final s'ha d'alliberar una vida que al final no està funcionant com ha de funcionar, s'ha d'alliberar i hem de deixar marxar el que estimem.
0: Quina raça és la Trisha, Joan?
2: Bueno, és una barreja entre Westie i Pichon Maltès.
1: Mm. Ja.
2: Era com un tintín blanc.
0: Vale. Bueno, doncs el que anem a fer és a trucar en directe a la Rosa Miquela, ella no ho sap, li farem una sorpresa i li intentarem donar una mica d'ànims perquè passi una nit bona dintre del que sigui.
1: Sí.
0: I bueno, i que li diguis que el que li estimes, no?
2: Vale. Fa 2 setmanes ella em va fer una trucada que, va ser al revés, ella em va fer la trucada i bueno, li vull dir que l'estimo molt i ja està.
0: Vale, perfecte. Vale,
1: doncs estem trucant a la Rosa Miquela, a veure si ens agafa el telèfon i li pots comunicar tot el que sents i enviar el missatge de suport respecte al seu gos, a la Trisha.
0: Doncs vinga, anem a marcar el telèfon.
3: Buzón Movistar.
1: Ui, tornem a trucar, no et preocupis. Potser et té el no molestar.
2: Cap problema.
0: Vale. A veure ara si ens agafen el telèfon...
3: Hola, graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
0: Joan Lluís.
2: Digues.
1: A veure si ens agafa ara, Joan Lluís.
3: Gracias. No cuelgues, por favor.
0: Venga,
1: no lo haremos.
0: Quan agafi, tu respons, Joan Lluís.
2: Vale.
1: A veure... Suposo que se sap el número, clar. Deu saber que...
0: Clar.
2: No, si el veu, l'agafarà. No té cap problema.
0: Mm-hmm. Vinga, va.
3: Lo siento.
4: Siempre en Baitas es ubicado. Y siempre con el mejor control.
2: Rosa.
4: De Madrid o Madrid.
5: Hola.
4: Desde Copenhague.
2: Hola, Rosa.
5: Dígame, ¿quién es?
2: El Cookie.
5: Ay, qué susto. ¿Qué? ¿Joan Lluís? ¿Qué te pasa?
2: Sí. Nada, que tranquila, que mañana todo irá bien.
5: No, por favor. Vale, mira.
0: Hola, Rosa Miquela. Mucho. Estàs en directe al Flash Urbana, Flash FM.
5: Hola, me cago en la puta.
0: No. Tranquil·la.
1: No, està tot bé,
0: Tranquil·la.
1: El Joan Lluís està molt bé i tu estàs bé i ara ens estem parlant tots bé.
5: Ai, que guai.
0: En Joan Lluís ens ha dit que demà tindràs un dia molt dur perquè la Trisha l'hauràs de portar al veterinari. I te volia fer aquesta sorpresa i animar-te de que passis una bona nit i el que t'estima a tu i a la Trisha.
1: Sí.
5: Gràcies.
1: Rosa Miquela, el Joan Lluís ens ha explicat la situació amb la teva mascota. Ell també està enfonsat amb aquest tema. I hem arribat a la conclusió que al final esteu fent el més correcte per la vida del vostre animal, perquè s'ha d'alliberar això que estimem. I ara el Joan Lluís et dirà unes paraules molt maques.
5: Vale.
2: Bueno, que te quiero, que tú puedes con todo y ya está, ¿vale?
5: Gràcies, mamá.
1: Això jo crec que és el moment més tendre que hem viscut, sí, aquí al programa, sí, sí, la veritat.
0: La gossa, la Trisha, on és ara mateix?
5: Ara està dormint.
0: Està amb tu?
5: Està amb mi, clar.
0: Està amb tu,
5: sí,
0: vale,
5: sí,
0: vale.
1: Està dormideta, sí, sí. Això és bo, que estigui descansant?
5: No ho està passant malament. O sigui, ho està passant molt malament. Mm. No menja, té nàusees, tremola. Ja no puc veure-la, patir més. I em fa molt de mal, però la tinc que dormir ja, perquè és un patiment per ella i per mi, i clar, jo no em vull emportar aquests últims records d'ella patint, sinó em vull quedar amb el dia que es menjava el gelat tan feliç que era ella, i amb això em vull quedar. No la vull veure més tremolant i amb ganes de menjar, però no pot perquè té nàusees, està molt malament, té insuficiència renal i una insuficiència cardíaca, i ara mateix els seus ronyons estan deixant de funcionar, està amb un grau de 10 i al màxim pot estar al 5, ja, o sigui que està molt malament, ja ha aguantat molt.
0: També imagino que els veterinaris no són gratis ni baratos, o sigui, també t'hauràs gastat una pasta de moment.
5: Ja. És igual. És que no mesures la pasta. Vaig intentar-ho tot i pagaria el que sigui si pogués donar-li qualitat de vida. Però ja no.
1: És el que parlem, que al final per donar-li qualitat de vida hi ha vegades que no podem fer-ho i que hem d'empatitzar amb les criatures, en aquest cas amb la Trisha, i crec que estàs, sí, prenent la decisió més responsable com a ama seva que ets.
5: Sí, espero que sí. Que sigui la millor. Crec que sí.
0: Bueno, Rosa,
5: perquè hi ha una part de mi que no pensa que encara puc lluitar una mica més, però ja. Patint tampoc la vull tenir així.
0: Bueno. Joan Lluís, si li vols dir alguna més a la teva nòvia.
2: Bueno, que ara en un rato estaré amb ella i ja està.
0: Bueno. Pues et volem enviar també des del programa pues molts ànims a tu i sobretot a la Trisha, que demà pues
5: gràcies.
0: Que estigueu ben acompanyats.
1: I que allà on estigui sempre tindrà el record de la vostra vida. Hi ha una frase que, bueno, que surt molt a les xarxes, i és que al final nosaltres vivim 16 anys dels animals, però ells viuen, sí, tota la vida amb nosaltres, i això és molt maco. Això és molt maco.
5: Molt maco, sí.
0: Bueno, guapos, un petó a tots dos i també un petonet a la Trisha. Que vagi
5: molt
0: bé.
5: Una abraçada. Gràcies.
0: Adéu, adéu. Uf, com se'ns ha quedat el cos, no?
1: I ara poses Skrillex de fons.
0: Bueno, clar, no sé, això és automàtic.
1: Clar, és que és veritat que ara hem de seguir amb el programa. Hem de seguir amb el programa, que és d'humor i entreteniment.
0: Clar, però bueno.
1: Però també tenim espai per aquestes coses. Res, abraçada forta a tots aquells que tingueu animals, doncs, amb aquest estat una mica més delicat i ànims.
0: I ens agrada que ho vulgueu compartir amb nosaltres, clar que sí, amb tota l'audiència, eh?
1: Sí. I si voleu fer una broma telefònica, recordeu que el nostre WhatsApp és el 699-69-69-69.
0: Perf.
1: Anem a animar-nos.
0: Va, que arribem a les 10.
6: Flash FM. Són les 10. Flash FM. De 8 a 11. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
7: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Los Amantes.
1: Bandidos.
0: Latini y Ulises Bueno.
1: Latina y Ulises.
0: Que no es malo.
1: No, és bueno, no?
0: És bueno.
1: Segur que és dolent, també.
0: Segurament.
2: Truca'ns ara.
1: Papa.
2: 93-545-68-68.
3: Les 10 i 3, nova hora en marxa. Vinga. Avui heu de trucar i heu d'insultar el vostre exnòvio o exnòvia i explicar per què el voleu insultar. I ja està.
1: Vale? Exacte. Vinga. Truqueu, ens poseu el context i després doncs, els envieu a la merda de la millor manera que sabeu.
3: Doncs vinga, va. Truca ara, que està el telèfon lliure.
2: 93-545-68-68.
3: 93-545-68-68. Déu-n'hi-do les històries d'exnòvios i exnòvies de cuernos que tenim avui, eh?
1: Exacte, va, sobretot l'audiència que esteu, per exemple, a la feina i no us atreviu, tal, truqueu des de la feina, que també mola.
3: Claro.
1: Allà con los compis,
3: claro.
1: Solos.
3: I així teniu xisme, eh?
1: Claro.
3: I safareig, i salseo. Niña, ¿sabes que la vecina la de Japo?
1: Qué fuerte con el vecino. La tenía de nana.
3: Vinga, 93-545-68-68 i si vols demanar una broma...
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: Bromes telefòniques que podeu demanar ja, ja ara mateix.
1: Vinga, va, aprofita aquesta darrera hora de programa per buscar una molt bona víctima, sobretot. Ens encanta que siguin iaies, iaios, papes, mames, perquè són més vulnerables davant les bromes. Així que res, aprofita aquesta estoneta que estem junts per demanar-la i nosaltres la farem de la millor manera.
3: I demà, a aquesta mateixa hora, començaran les confessions anònimes com cada divendres.
1: Bien!
3: Per tant, ja podeu començar a enviar notes de veu i confessions anònimes per llegir i escoltar demà de 10 a 11 de la nit.
1: Tot això al nostre WhatsApp, 699-69-69-69, i les confessions cada cop són més fortes, i això m'agrada molt, eh?
3: Està molt bé.
1: Cada divendres tenim confessions més totxes, així que vinga, envia la teva ara mateix.
3: Ara, però, ens has de trucar? Explica'ns què ha passat amb el teu ex, amb la teva ex. Per què la vols insultar? Per què el vols insultar?
1: Vinga, des de Banyes, a que simplement estava molt apagat amb tu i et va deixar de la pitjor manera, ho veu deixar pel WhatsApp, de forma molt poc digna, qualsevol situació molt a escoltar aquí en aquest programa.
3: O sigui, algun missatge que li volies dir i al final no vas tenir temps a dir-li o va marxar abans de temps, doncs pues mira, el dius per la ràdio a veure si li arriba, saps?
1: És que això passa molt, que tens una discussió o un moment crític de la teva vida i del cap d'un temps te'n recordes del que li podries dir, però dius, ja és massa tard. Doncs aquí no és tard, aquí mai és tard.
3: Merda, no li vaig dir.
1: Aprovecha ahora y llame a nuestro teléfono para hacerlo así.
3: Venga.
2: 93-545-68-68.
3: No, no volen, eh?
1: Ah, no?
3: Ara s'han apagat.
1: Però si portem dues hores d'intensitat màxima.
3: Sí, doncs ara no trucant. Això, ara s'han apagat.
1: És que és veritat que, clar, hem marcat molt contrast amb la història del gos.
3: Sí, sí, sí.
1: I no. La gent s'ha posat com tendre. Jo ho entenc.
3: Quasi plorem tots
1: però,
3: aquí.
1: Però ara hem de canviar el mood i ens hem d'animar com ens agrada.
3: Ah, vinga, anem, vaig a posar. Dale.
2: Vinga. 93-545-68-68.
3: Mira, el que mola que és insultar, doncs ara ho pots fer-ho. Insultar al teu exnòvio, a la teva exnòvia.
1: I gratis, no cobrem.
3: És molt
1: gel. Podríem cobrar 50 cèntims i estaríem fets d'or.
3: Home, doncs sí,
1: Però no ho fem, perquè no, perquè som millor que això.
3: Perquè som bones persones.
1: Ara.
3: Hola.
4: Hola.
3: Hola, com et dius? Sandra, baixa'm el volum de la ràdio. Des d'on ens truques?
4: Yo estoy saliendo del trabajo y voy para Mollet.
3: Muy bien.
1: Mollet,
3: Valle. Escolta, Sandra, ¿qué va a pasar con el teu exnovio?
1: ¿Sandra?
3: Sandra.
1: Sandra, que estás en un túnel. Déu meu, ¿qué ha pasado? No!
3: Per una persona que ens trucava.
1: Sandra, torna'ns a trucar, si us plau, si estàs escoltant ara això. Vinga.
2: 93-545-68-68.
3: Hola. Collons, què està passant avui?
1: Però què passa aquí?
3: Ara sí, hola.
4: Hola.
3: Ara sí, Sandra.
1: Sandra.
4: Quería hacer una broma telefónica, yo.
3: Però tu qui ets?
1: Tu eres Sandra?
4: Sí, soy Sandra.
3: Però això es fa per WhatsApp, tia.
1: Clar, Sandra, això és el WhatsApp.
3: Vale. No t'enteres.
4: Vale, vale.
3: Sandra, com has igual teu exnovio?
4: Prefiero no contarlo.
1: No, sí, ahora lo cuentas.
3: Bueno, no cómo se llama, sino qué va a pasar, qué pasó.
1: Claro.
4: Pues que me puso los cuernos el
3: cabrón. ¡Hola!
1: ¿También?
3: ¿Con quién?
4: Pues con una persona que ni conozco.
3: ¡Hola!
1: ¿Y cómo va a ser la situación? ¿Cómo le ibas a pillar? ¿A través del móvil? ¿En directa? ¿Cómo va a ser todo?
4: Bueno, lo pillé porque me bloqueó por el WhatsApp y yo estaba viendo un sitio y en el otro lado, lo fui a ver y me enteré de todo.
3: Dios.
1: Et va bloquejar el WhatsApp? Quina forma d'amagar és aquesta? Molt, molt samat, no?
3: Sí, no?
4: Després de 11 anys.
3: Que heavy. 11 anys de relació i se m'han anat a tomar pel cul, eh?
4: Sí, sí.
3: I saps si aquests 11 anys et va posar també les banyes en algun moment o no?
4: Jo penso que sí.
3: Ullo.
1: Déu-n'hi-do.
3: Que heavy.
1: Està succeint.
3: Bueno, doncs vinga, Sandra, insulta-lo. Insulta-lo.
4: Abro un desgraciado.
1: Vale.
3: Què ja està?
4: Sí, sí, ja està.
1: Bueno, molt intens, Sandra. Era ironia, però molt intens.
3: Vale, tia, pues que vagi bé.
1: Merci.
4: Gracias, hasta luego.
1: A ti, reina, a ti.
3: Aquesta te la trobes en un polígon, eh? Gracias.
1: Sí, sí, hasta luego.
5: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
3: Fumant porros.
1: Oye, m'estic adonant d'una cosa.
3: Què?
1: Tothom es fot les banyes, tio.
3: Està com molt normalitzat i no ens agrada.
1: És que sí.
3: Sí.
1: I és un tema tabú, però avui ens estem adonant que tothom ha posat les banyes, tio.
3: Joder. Si no coneixes un que ha posat, coneixes un que li han posat.
1: I si no ets tu? O que t'ha passat, o que, li has fet tu.
3: Ah, vale,
1: o
3: pensava que m'acusaves a mi, si no ets tu.
1: Home, no, Miquel. Vull dir la persona. No, no. Eres tu!
3: No! Sí que és veritat, està com un normalitzar posar les banyes.
1: Sí. Jo crec que ara també la gent s'autojustifica molt, no? La gent que posa les banyes és com... Bueno, pero es que no me hacía caso, o la relació no estava
3: bueno,
1: muy
3: pues
1: bien.
3: Bueno, pues parla-ho.
1: Clar, o ho deixes, o ho parles, o ho millores, o aneu a teràpia, però les banyes no és una solució, la veritat.
3: No,
1: o sigui, no, bueno, té cap mena de sentit.
3: Al contrari, més merda poses, no?
1: Clar, exacte.
3: Déu-n'hi-do.
1: Ai, Dios santo.
3: I a tu?
1: Què t'ha passat avui?
3: No he trucat ningú que hagi posat les banyes. Sí, sí que molta gent calien, però ningú és valent i dir jo he posat les banyes.
1: El tema és d'aquest percentatge de persones a les quals les han posat les banyes, quin percentatge ha posat les banyes també, saps el que vull dir? O sigui...
3: Qui ha posat les banyes
1: en aquest moment,
3: saps?
1: Bueno, de fet, tenim un vídeo a les xarxes de Flash FM oficial on una noia efectivament confessava que va posar les banyes i déu-n'hi-do el vídeo i déu-n'hi-do els comentaris que li han caigut, perquè la gent és molt hater.
3: Doncs el podeu anar a veure a l'Instagram de Flash FM i al TikTok.
1: Home!
3: TikTok, tarà!
5: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: És la polla.
3: Com se fa això? Jo també ho vull.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.com. Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La

Sona Flash FM. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68 Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: diu Café con Ron, és la versió del DJ Clan d'aquesta cançó original del Bad Bunny, el Flash Urban.
1: Cafecito con Roncito, molt bé.
0: Les 10 i 20 minuts. Dale. Continuem insultant a exnòvios i a exnòvies.
1: Ara.
0: En aquest cas, el Carlos de Cervera està al telèfon. Hola, Carlos, bona nit.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs?
2: Jo bé, conduint.
0: Estàs conduint. Va, on vas, Carlos?
2: Pues direcció cap a Lleida.
0: Molt bé, perfecte. T'espera algú important a Lleida, Carlos?
2: A mi me n'esperen moltes.
0: Dios!
3: Oh, però Carlos, per Dios, vas fort.
2: És que si estem parlant de cuernos i ballers, és que sóc el número 1, tio.
3: Però perquè les has posat tu al revés.
0: Clar.
2: No, bueno, jo no sé el que m'han posat, però el que he posat jo no està escrit.
0: Dios! Ah, sí? Bomba! Ets un ponecuernos, eh?
3: Déu-n'hi-do, ballar ballero.
2: Amb la meva dona, amb les meves amants, amb les meves dones i amb tots els contactes que he tingut.
0: Per favor!
3: Tens dona, ara?
2: Ara en tinc 4.
3: No. Dic dona de casat amb algú.
2: No, estic amb una relació, però en tinc 3 més a la retaguardia.
0: Tens...
2: Ja m'entens.
0: Per tant, tens una relació seriosa amb una, amb una noia, però a la vegada tens 3 amants més.
2: Tinc 3, correcte.
0: Però la teva nòvia sap que tens 3 amants?
2: Pues jo crec que sí.
0: Ah, però tu no li has dit, doncs?
2: Bueno, li insinuo.
0: Per favor.
3: Com li insinuo?
2: Però tinc algo especial, jo tinc algo especial.
0: Ets molt mala persona, tio.
3: Però com li insinues? Explica'ns.
2: Tinc algo especial, perquè he tingut nòvies que els hi foten los cuernos i ho saben i han tornat amb mi.
0: Per favor!
3: Però ara no vagis de campió, si us plau.
2: Que te'ho juro pel meu...
3: No dic que sigui mentida, dic que no vagis, que no fardis, que tampoc és una cosa com per fardar.
0: Exacte.
3: Ho dius molt orgullós.
2: Que no fardis, simplement explico la història perquè estem parlant d'aquestes històries.
0: Sí, no, clar.
3: Però ho dius amb orgull, que t'estem veient, eh?
0: A veure, com a...
2: No, amb orgull no, a veure. Amb orgull no, simplement, pues... Pues lo que hay, es lo que hay.
0: Vale, però què és això que tens tan especial?
2: Pues algo que ha una mica més avall del melic.
0: O sigui, la teva polla, bàsicament.
2: Correcte.
0: Per tant, totes cauen rendides al teu penis.
2: Correcte.
0: Què té el teu penis d'especial?
2: Bueno, pues té una mida especial.
3: Ah, sí?
0: Gran o petit?
3: Petit, no?
2: Hòstia, petit, diu. Home, si fos petit, no seria especial, col·lega.
0: Però gràcies a això has pogut posar les banyes i després t'han tornat...
2: Mira, he tingut una relació, per exemple, amigues, quatre amigues. Mm. He tingut relació amb una i ho he deixat. Al deixar-ho, les altres s'han tornat boies per vindre amb mi. Ho juro, tal com sona, tio.
3: Ja, però
0: tot,
3: no sé...
0: Tot per el teu penis.
2: Jo crec que sí, perquè guapo tampoc, home, soc majete, però guapo...
3: Té nom el teu penis? Té sobrenom el teu penis? Com li dius?
2: La rata.
0: La rata.
3: Home, no és molt atractiu el nom de penis de rata. Imagina't que diu xupa'm la rata, no?
2: La rata sempre busca el cau.
0: Per favor.
3: A veure, el joc de paraules ha estat bé, jo li compro.
0: Bueno, ja, però...
3: Clar.
0: A veure, un moment, quants cops has posat les banyes, doncs?
2: En cada relació, t'estic dient.
0: A cada relació has posat les banyes moltes vegades.
2: Cada relació. Sí, en sèrio?
0: No, sí, però és que no... Vull dir, és que... Em sorprèn tant que no sé ni què preguntar-te, saps? Perquè a sobre estàs... No, clar, perquè a sobre estàs tan orgullós, saps?
2: No, és que sigui orgullós.
0: Sí que ho estàs.
3: Carlitos.
2: Ha anat així la història, vull dir... Mira, inclús la relació que tinc ara em diu és que ets un puto golfo. Dic, pues sí, carinyo, sóc un golfo.
0: I aquesta dona què fa amb tu si sap que ets un golfo i te'n vas amb 3 més?
2: Cagunta, perquè no disfruten ningú més que amb jo.
0: Perquè és tonta, em sap greu. Vull dir...
2: No, vale.
0: No, és veritat.
3: I tu, insisteixo, dius que no fardes i estàs fardant.
0: Clar.
3: Estàs anant del pal xuleta.
2: Que no. Estic explicant la realitat, tios.
0: Que sí, que poc em sembla molt bé la realitat.
3: No, vale.
0: Però en quin moment se't passa pel cap, tens la necessitat constant d'anar posant les banyes? Vull dir, tu com a persona, ja no parlem del teu penis, sinó tu com a persona, quina necessitat tens d'anar posant les banyes a cada relació que estàs amb algú, saps?
2: Mira, jo, per exemple, aquesta tarda estava amb un company, en un bar, no? I veig una noia, he vist una noia, ens han mirat, han fotut aquella mirada una mica ja d'aquella manera, doncs, jo què sé, igual d'aquí 2 dies cau.
0: Com que cau? Com que cau, tio? A veure.
2: Pues cau als braços de la rata, eh? No, no, no.
0: Senyor.
3: És que m'imagino una rata abraçant a la noia, saps? No, no, no m'imagino el penis, ara.
2: Ja m'has entès.
3: Sí, deixa'm imaginar el que vulgui, perdó.
2: No, home, no, que no parlo de res.
0: Tens la polla més gran de Catalunya?
2: Home.
3: Això no ho saps. Dir, bueno. Això no ho saps, clar, no,
2: però,
3: no pots saber.
2: Però el Rocco Siffredi... Estaríem allí, allí, eh?
0: Però ja com a personalitat, com a persona, vull dir, ja no pensis en la rata, sinó pensa en tu, com a persona. Creus que fas bé de posar tants cops les banyes?
2: És que no sé si faig bé o no faig bé. És la meva naturalesa.
0: Per tant, tu tens una relació oberta.
2: Bueno, diguem-ho així.
3: No.
0: Home, si ella accepta que et posis les banyes, doncs ja, si ella et posés les banyes a tu, ella, com t'ho agafaries?
3: Com s'ho agafaria la rata?
2: No ho sé, eh? Bueno, doncs no ho sé, la veritat, que no ho sé.
3: Jo sí que ho sé, clarament.
2: Segur que me l'han fotut moltes vegades, a mi també, eh? Segur que me l'han fotut moltes vegades, però, bueno, és allò que, bueno... Ojos que no ven, corazón que no siente, no? És allò que...
3: Ui, és que tot malament amb aquest home, eh?
0: O sigui, ho té supernormalitzat, allò de posar les banyes i no passa res.
3: Quants anys té vostè, senyor?
2: Jo en tinc 56.
3: Mare meva, pots madurar!
2: 56, xaval.
3: Oye, però quan tinguis relacions, digues que t'agrada follar amb altres persones, a veure com responen la gent, perquè és que si no, tio...
0: Jo, mira, és que... Com es deia aquest home, Carlos?
3: La rata.
2: Bé, això tampoc no li puc dir a la noia.
0: Fem una cosa, Carlos, obrim la línia, vale?, perquè la gent et faci preguntes.
2: Vinga, va.
0: Perquè si jo, de veritat, jo flipo amb tu. Si algú li va fer una pregunta al Carlos...
2: Tu pensa en una cosa.
0: Què?
2: T'estic dient, i t'ho torno a repetir, vale? No és per fardar ni vacilar.
0: És veritat.
2: Tinc una cosa especial. Llavors, el tinc una cosa especial, vale?
0: Sí, però la cosa especial és la polla.
2: És una cosa atractiva, eh?
0: Sí, però la cosa especial és la polla, tio. Vull dir, no és la teva personalitat, el teu especial, saps?
2: Bueno, però soc un tio molt enrotllat, molt obert, vull dir que també tinc pel·lique, vull dir, allò que... Soc una persona molt normal.
0: Tens un don.
2: Home, i enrotllada, vull dir...
3: És que no para de tirar-se flors, aquest tio.
2: Miro de vestir bé, amb perfum, cada dia...
0: És que té un ego que no pot.
3: Espera, quin perfum fa servir, rata?
2: Buah, ara un delgués, que m'he comprat un d'aquestos baratots, delgués.
3: Ah,
0: del Zara.
3: Pensava que seria molt més premi.
2: Un de baratot, un de 30 i pico de pavos, no te pensis que...
0: Bueno, tan barat no és. Que, bueno,
3: no, home, 30 i pico està bé.
2: Una mica arreglaré, eh?
3: És el de Rayo McQueen del Mercadillo Gitano, eh?
0: Sí, exacte. Bueno, va,
2: espera. Tampoc no tant, però bueno.
0: Un moment, calla, Carlos, un moment. Obrim el telèfon per si algú li vol fer una pregunta al Carlos de la Polla Gran, que posa molts cops les banyes.
4: 93 545 68 68.
0: Si algú ens vol ajudar, a què podem preguntar-li a aquest home que té tan normalitzat el fet de posar les banyes i que cada parella que ha estat ha posat les banyes. És molt heavy, eh?
3: Sí.
2: A la meva dona que em vaig casar, igual vaig tindre com a... 50 relacions fora del matrimoni.
0: Per favor, 50? Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Espera un moment. Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Elena.
0: Com et dius?
5: Elena.
0: Elena, què li vols preguntar al Carlos?
3: Odi.
5: Que com pot ser tan fantasma?
3: Ara, ben dit, Elena.
2: Que no soc cap fantasma,
5: cariño. És un fantasma, tío. On vas?
2: Que no.
3: Grítalo, reina.
5: Eh?
2: Que no. A veure, que m'hauries de conèixer i veuries que no sóc cap fantasma, t'ho dic en sèrio.
5: A mi me gustaría saber si a ti te haría lo mismo, a ver si te gustaría.
0: Clar, si fos al revés, no?
5: Claro, sí, ya me gustaría ya. Sí, sí.
3: Elena, ¿en qué crees que está...? Espera, Carlos, calla un momento. Carlos.
0: Comen, Carlos.
3: Elena, ¿en qué crees que está mentint el Carlos? ¿Por qué crees que es fantasma? Digas.
5: Me está mintiendo en todo.
3: En el pelo también.
2: Polla,
5: en el tamaño también. Toma. Está mintiendo. ¡Ara! Los hombres cuando lo tienen grande no lo dicen.
0: ¡Volve!
6: ¡Toma!
3: ¡Qué rao!
5: Hombre, por supuesto. ¿Y Carlos, qué? Tienes un garbanzo.
2: Apunta el meu número. Ei, Elena, apunta el meu número.
0: No, Carlos, no. Aquí no diguis números.
3: No.
0: Elena.
5: Però no ves com eres un fantasma?
0: Molt bé.
5: No pots decir ahora tu tuerte el número de teléfono.
0: Elena.
5: Vale,
0: un moment. Elena, tu què penses? Carlos, calla un moment, tio. Elena, què penses que el Carlos estigui tan normalitzat el fet de posar les banyes?
5: No lo veo bien.
2: Ya lo sé que no está bien, pero no
0: lo fijas. Bueno, pues si sabes que no está bien, ¿para qué ufas, tío?
2: Bueno, no està bé, no està bé per l'altra gent, però per mi és de puta mare, que vols que et digui?
0: Per favor, però quina personalitat que tens,
3: que
0: tio, de
3: jo,
0: veritat.
3: Carlos, no sé si ens vaciles o realment tens un problema, perquè això, perdona'm que et digui, és un... Sí, que no diguis que no, perquè sí, perquè...
2: No vacilo ni fantasmejo ni fer res del joc.
3: No, però que jo no dic que fantasma, dic que trobes... Carlos, calla, que jo no digo de fantasma, jo dic que trobes correcte posar les banyes i has dit lo de ojos que no ven, corazón que no siente, són gestions dolentes emocionalment parlant. És veritat, sí o no? Pues admeta-ho, en comptes de dir que no, que no, que no, home. Tant orgull, tant d'orgull.
2: Que no, ni orgull, ni idea.
0: Vale, vale. Un moment. Gràcies, Helena, per trucar-nos.
3: Merci, Helena.
0: Vale, espera, vols que algú més et faci una pregunta? O... Ah, no, tinc...
2: Hola, va, venga, pa un altre.
0: Hola, bona nit.
6: Hola.
0: Com et dius?
6: Hola, bona nit. Lorena, de Tarragona.
0: Lorena, què li vols dir al Carlos?
6: Que dime lo que tienes de lo que careces.
0: ¡Dios!
3: Molt bé.
0: ¡Dios!
6: O sea, yo con la una camota llena y este tío es de allá abajo de Tortosa y tiene pinta de que habla mucho y poco hace.
2: Y yo soy de Tortosa, ¿eh, dius?
6: ¿Qué no eres tú? Según que sepa que vais.
0: Es a Cervera. Es
2: de Cervera, yo te digo.
6: A ver, bueno. Dime lo que quieres, que de poco careces, chico. Que de verdad, que... Y si te encanta otro las bañas, ojalá que la teva parella te las foti, pero ven doblades. Que llavors, bueno, pues, que llavors sabràs lo que és això.
0: Tomba.
3: Ben dit.
2: A ver.
0: Gràcies, a la Lorena. Gràcies, Lorena.
3: Adéu. Ui, quant de xivarri,
2: eh? Ho tinc que assumir, és el que hi ha.
0: Bueno, Carlos, crec que us en el psicòleg, t'ho dic en sèrio. I la gent està trucant ara per insultar-te.
3: Sí, perquè ningú et recolza, Carlos, ni nosaltres. Que mira que recolzem a tothom, però és que tu...
2: Bueno, és el que hi ha. Vale? Jo us ho explicaré la meva experiència, vale?
3: Com vaig? S'ha enfadat,
0: eh? No t'enfadis!
3: Carlos, perdona, eh?
2: No, perquè estic arribant a casa i m'espera la parenta, tio.
0: Ah. La parenta que li has posat les banyes 10.000 cops!
3: Oye, noi, per què no poses l'altaveu i que escolti la parenta tot això?
0: Clar,
3: covard.
2: No crec que ho escolti, però bueno.
0: Clar, espera un moment.
2: M'estic arriscant.
0: Espera un moment. Hola, qui ens truca?
7: Hola, Antonio.
0: Antonio, què li vols dir al Carlos?
7: Que Carlos, que eres un puto màquina. I jo sí que te creo, eh?
0: No, per favor, no!
3: M'ha fet molta gràcia. Carlos, eres un màquina i jo sí que te creo. En plan, no estàs solo, ¿sabes?
0: Bueno, ja està, fins aquí.
3: Bueno,
7: tío, Carlos, que te vas de puta... Y seguro que no paga, te lo digo, ¿eh?
0: No, Antonio, tío.
2: Por más de una vez me ha pasado y no he pagado.
0: Ah, ya para ellos que se han ajuntado.
3: Sembla el bar Manolo.
0: Es penjo.
3: Y yo voy una caña.
4: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Me mareo cuando te veo. Estàs rient d'aquell home? Del que posa els cuernos?
1: Hòstia, no, m'estic rient del que li ha dit. Jo te creo, Carlos, eres
0: un màquina. Era un màquina, per favor.
1: Oh, és que boníssim, tio.
0: Vinga, va, telèfon obert.
2: 93 545 68 68.
0: Avui el que estem preguntant al programa és... què era? Això, de que insultis el teu ex. És que
1: estic... Però, pots despertar?
0: És que, clar, demà mor un gos. Aquest, que és que hi ha un màquina. Clar,
1: és veritat que avui han passat moltes coses que a vegades s'allunyen del tema principal del programa, però això també és molt divertit, no? Que,
0: no
1: passi, que passi el que no ha de passar. Això molt mola
0: bé.
1: Molt.
0: Sí, està molt bé. Vinga, telèfon obert. 93 545 68 68. Insulta el teu exnòvio o exnòvia.
1: Exacte. O, mira, si vols insultar-te a tu mateix perquè has posat les banyes i te'n penedeixes i et sents una merda, pots fer-ho també, eh?
0: Estaria molt bé acabar el programa així, avui.
1: Un exercici d'autoreflexió, sí. No?
0: Molt bé. Hola?
3: Hola, bones.
0: Qui ets tu?
3: Volíem dir, diem Arnau i Josep.
1: Mm? Vale.
3: I volíem dir que el Carlos té tota la raó del món.
1: No.
0: A veure, una cosa. Ja està.
1: Aquest moment ja ha passat, nois.
0: Ja està, estem avançant el programa, no ens quedem en el passat, sisplau.
1: Això ja ha passat, nois.
3: Vinga, bona nit.
1: No, espera.
0: Espera, no pengis.
3: No, no, esperem.
1: Vale, ah, vale. El tema és, vosaltres heu posat les banyes alguna vegada?
3: No, però a mi me les han posat.
4: Tu sí que has posat.
1: No, sí. Ah, sí que ha posat?
0: Sí o no?
3: Sí.
0: Vale. Però...
3: ocasions especials, és com el Nadal.
0: Però te'n penedeixes de que has posat les banyes?
4: No,
3: és que em penedir-te d'algo fet és tornar al passat. Jo vaig cap al futur.
1: No, perdona, però... Vale, em penedir-te no, però et sents de forma relativa malament pel que vas fer? Sents una mica de... Ui, podria haver-ho fet millor?
3: A veure, ella sí. La meva podria haver fet millor.
1: Bueno, però estem parlant de tu. Estem parlant de tu ara i les banyes que vas posar tu.
3: No, però ella també li va ficar les banyes i se'n va donar un altre al final. Sí. És que és això.
0: Però a veure, qui era qui? A veure qui posava les banyes més cops a la relació?
1: No. Això sembla una partida de
3: ping-pong. Ell va començar, però lo d'ell no ho sap. O sigui, lo seu està més feo. Sí, no, jo... lo meu està més feo.
1: Vale,
3: pues... reconeix.
1: Pues però insulta't.
0: Te'n penedeixes o no te'n penedeixes?
3: És que és complicat. Jo mai me'n penedeixo res. És un problema.
0: Home, tu ets igual de fantasma que el Carlos aquell d'abans, eh?
1: Bastant.
0: No, és veritat.
3: Sí, bastant. Un reconec.
0: Bueno,
3: però no me repete.
0: Bueno, va, gràcies, sí. Que vagi bé.
1: Adéu, nanos.
3: Gràcies.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Mire, jo us diré una cosa.
0: Dius.
1: Oh, oh.
5: La culpa de tot això és del Carlos, perquè jo me'l conec i és un puto guarro de merda.
1: Espera. Tu coneixes el Carlos, un senyor de 56 anys?
5: Sí.
1: I quants en tens, tu?
5: 48.
0: 48. Ah. Te l'has xuscat?
5: No. Ah, és un denigrat de merda del poble... que només fa anar amb fúrquies i elles també... aquestes ties són les que es denigren a les nenes, saps?
0: Tu ets de Cervera, també?
5: No, jo sóc d'Esparreguera.
0: D'Esparreguera. Per tant, tu coneixes el Carlos. Tu saps qui és, li poses cara.
5: Sí, sé qui és.
1: Però és famós pel poble, és rotllo d'Andy de Barcelona, que és famoset per anar de piringuis.
5: Exacte, per ser un pringat, saps què et dic o no?
0: I és veritat que se'n van moltes noies?
5: Bueno, és un putero i ja està.
0: Ah, és putero. Però paga.

0: embarazada. Lo que hauria de passar, és que, bueno, una tia que ja sap que hi ha aquest marró no hi accedís amb aquests tios que només que fan que portava malalties i que fan fàstic, que vols que et digui, perquè al final és un tros de porc, m'entens? Allà amb una rateta, això és el que té.
1: Sí, 100%.
2: Molt bé. Com et deies, és que no ens he dit el nom?
0: Em dic Anna.
2: Anna, tothom ha posat les banyes?
0: A mi no, que no? Sàpiga no, clar.
2: Mai.
1: I tu l'has posat? Vaya riure. Tu l'has posat?
0: No, tampoc.
1: Vale.
2: I és que, no, tu preguntava bàsicament perquè ho dius amb molt de coratge, no? Rotllo com si tinguessis un...
0: No, perquè a mi saps què em fa pena?
2: Què?
0: Que jo veig ara, a dia d'avui, les nenes, sobretot les nenes joves, i després també veig la gent de jo què sé, de 50 i pico, 60, que es pensen que tenen ara 14 anys, m'entens o no?
2: Ja,
1: que la forma en què les miren, la forma en què les denigren, la forma en què les tiren la canya...
0: Jo fos filla meva i què vols que et digui? Els esclafava al cap, era clar.
2: Molt bé. Home, t'has quedat molt bé, eh? T'has quedat molt a gust.
0: Home,
2: i estem molt a favor amb el que has dit.
0: Perfecte, per això escolto aquest programa.
2: Molt bé!
1: Ah, sí?
2: Ens escoltes cada dia?
0: Cada dia.
2: Que bé.
1: Va, doncs no t'amaguis, ja saps on trucar, eh?
0: Un petonarro.
2: Adéu, Anna, que vagi bé.
1: Hasta luego, Luca.
2: Adéu, adéu. Molt bé, l'Anna s'ha desfogat molt bé.
1: Sí, al final aquí qui més ha rebut és el Carlos, però això li passa per Fantasmón.
2: Home, s'ho mereixia.
1: A més, que clar, l'ha exposat com un putero, i el Carlos deia que totes es tornaven boges per ell. Vaya mentida, si paga. Home, tot.
2: Clar, si ho paga, clar que es tornen boges, però pels diners.
1: Hòstia.
2: Pels diners.
1: La pasta.
2: Va, tenim temps de fer una darrera trucada, vinga.
3: 93 545 68 68.
2: El que has de fer és explicar com ho vas deixar amb el teu exnòvio o exnòvia i tens l'oportunitat d'insultar-lo o insultar-la en directe. I ja està.
1: Ara, molt fàcil.
2: Doncs vinga. Última trucada d'avui, a veure si ets tu. Va, 93 545 68 68.
1: Danza del culo.
2: Hola.
4: Hola.
2: Qui ets tu?
4: Mira, jo sóc de Figueres.
2: Com et dius?
4: Jo me dic Josep.
2: Josep, què t'ha passat a tu?
4: Mira, t'escoltem cada dia, jo i el meu company de la feina.
2: Gràcies, tio.
1: Merci.
4: Nosaltres recollim la brossa.
2: Molt bé.
1: Pues mira, una mica
4: és
1: sí.
4: És més o menys com els policies. Nosaltres treguem la merda i ells treuen la merda de gent.
2: Ah, mira.
1: Totalment, eh?
2: Vale.
4: Cago en dena. Aquest d'en Carlos, on t'ha sortit, aquest tio?
2: De Cervera. Pues
1: del puticlub.
4: Cago en dena. Mare de Déu, això no pot ser, això. Ja tenies raó, aquesta, l'Anna, eh?
2: Sí, sí.
1: Tota.
2: Josep, el basurero de Figueres. A veure, t'han posat les banyes, sí o no?
4: A mi no ho sé.
2: No ho saps.
4: Ah. Però si me les posen, mira, que ho disfrutin.
1: Bueno, un tio acceptatiu, amb les coses. Sí. I tu les has posat...
4: Les gaioles compten com banyes o no, les gaioles?
2: Què són, les gaioles?
1: Una palla.
2: Les banyes... Home, no.
1: Vale. Com a banyes no compta?
2: Home, fer-te una palla compta com una banya.
1: Però tu dius fer-te o què?
4: La Bíblia diu... que només per pensar-ho ja és les banyes, això, eh?
1: Bueno, però tu que ets ara Jesucrist, per favor.
4: Sí, jo sóc evangèlic.
2: Però tu dius fer-te una palla tu sol, no que te faci una altra persona la palla.
4: Home, o aquell de l'aguacat, amb els peus.
1: Ah, no, fer-te tu una palla, no. Que et facin una palla amb un mal bocat i peus sí que és com banyes.
2: Home,
1: si no,
2: sí.
1: Si no és la teva parella,
4: això
1: clar.
4: Això sí, eh?
2: Home, sí, això
1: home,
2: sí.
1: Si però... algú altre et fa una gaiola i no és la teva persona de confiança, vull dir, la teva parella, sí que és una banya, sí.
2: Home, això sí que seria una banya.
4: Mare de Déu, aquest programa m'encanta, però aquest del Carlos, aquesta gent així no l'heu d'agafar el telèfon, home.
2: Bueno, és que el bo d'aquest programa és que agafem el telèfon sense saber qui hi ha a l'altre costat.
1: Sí.
2: Que és el
4: i
2: secret.
4: Encara diu que m'està esperant la teva parella.
2: Sí, sí.
1: Bueno, clar, que la seva parella cobra 1.000 euros l'hora, sí.
4: Hòstia, quin cara dura.
2: Has quedat molt indignat, el Josep Basurero de Figueres.
4: Sí.
2: Molt bé.
1: Bueno.
2: Molt bé, gràcies.
4: Tens molt bé, moltes gràcies, bona nit.
2: Tens molta feina a Figueres o què, recollint la brossa?
4: Sí. Sobretot molta brossa i molta gentussa.
2: Quin és el carrer més brut de Figueres?
4: El carrer més brut de Figueres? Mm. Tio, ara no t'ho sabria pas dir, perquè nosaltres ho netegem tot.
2: Ah, vale. No hi ha un barri més brut que un altre?
4: No, tots estan més o menys igual, ben nets, nets i polits. Ah. Ara amb aquest alcalde vindrà un canvi molt bo.
2: Ah, sí?
4: Sí.
1: Quin alcalde és? Que li fem una broma telefònica algun dia.
4: No, home, tu ets un tio serio. Pots fer aquestes coses.
1: Nosaltres també ho som, què passa?
4: Sí.
2: Molt bé, Josep, basurero de Figueres, moltes gràcies.
1: Adéu, xato,
4: merci. Dit Sergi, collons!
1: Ara!
2: Si ha dit Sergi. Ha dit Josep.
1: Era Josep, no? I què ha dit?
2: No sé. Bueno... és igual. Va, que demà tornem i demà estarà divendres! Yeah.

0: Friday.
1: I per tant ja programa.
0: És veritat.
1: Oh.
0: Ai.
1: Oh. Oh.
0: Però dissabte no hi ha programa.
1: Sí que hi haurà.
0: Best Moments.
1: Best Moments, clar. Que demà... la gent... Demà sí que fem, sí, demà venim.
0: No. Però dissabte no venim perquè està gravat.
1: Oye, espera, recordem a la penya que no ho sàpiga. Tots els dissabtes podeu escoltar els millors moments de tota la setmana. Si us heu perdut algun dia o tots els dies, doncs els dissabtes us connecteu i tindreu les millors trucades, bromes i tot el que us agrada escoltar, vale?
0: I demà, de 10 a 11, tenim la nostra secció de les, dels secrets.
1: Les confessions anònimes.
0: Les confessions anònimes. Ja podeu anar enviant ara mateix a través del WhatsApp de la ràdio, que és aquest.
2: Envia'ns un WhatsApp.
3: Elen.
2: 699 69 69 69.
0: Les vostres confessions anònimes, que llegirem demà, vale?
1: Les llegim aquí, les jutjarem i us donarem consells si és que, si és que els tenim, vale?
0: Doncs vinga, va, 699 69 69 69, demà divendres de 10 a 11, abans de marxar, les confessions anònimes.
4: Bona nit.
1: Hola.
4: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: el 15 de novembre del 1937.
4: I el número de la sort, el...
0: A veure si l'endevines avui.
1: Avui sí, avui és el 3.
0: No.
1: El 7.
0: Sí, és el 7.
1: Oh.
0: Sempre endevines el segon.
1: Que ràbia, bro.
0: Últimament.
1: Anava a dir 7, però digués...
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor.
1: Consulta.
4: A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
1: Pot!
4: 11. Ben jugat.
0: Doncs vinga, demà més i millor, amb confessions anònimes aquí al Flash Urban.
1: Molt bé.
0: Que bé. Adéu, Tomàs!
1: Adéu, Miquel, adéu, xavales!
0: Adéu!

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, ten el contestador Vodafone.
2: No, Vodafone no.
3: M'encanta que tingui el contestador en català.
2: És la polla.
3: Com se fa això? Jo també ho vull.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Baix FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: La cançó del Petito Eda, l'Anna Mena i la Lola Índigo. No és la cançó del Petito, és el Petit Toa. This is Flash FM. Cançó també que, per cert, és el número 1 de la setmana, per segona setmana consecutiva, aquí a Flash FM. Sens dubte, dues reines que s'han juntat per portar-nos aquesta cançó, que al desembre l'estarem recordant amb molta nostàlgia. Per cert, la cançó del Petito, Petito, tu eres pa mi i jo soy Petito. Seguim amb el poder del ritme, ara de la mà de la Shakira i el Burna Boy, aquí a Flash FM.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina aquí presenta i també presenta la cançó del Mundial d'aquest any.

Què és el que no tiene sentido pel Belé? Encara no ho sabem, jo encara no he acabat d'entendre. Què és el que no tiene sentido? Però escolta, quin gran tema, eh? Tema que ens porten aquí a la que manda Flash FM és el Belé. I el que sí que no tiene sentido són els temes que t'arriben en res, eh? Que anirem a ballar al Limbo i també tenim per aquí el Rau Alejandro i el Bizarrap que vinden a dir-te Baby Hello, en cas que ningú t'ho hagi dit encara. Abans, però, tenim per aquí el Sergi Domena i el Debet per dir-te que molt malament. Pensa, a veure quina cosa heu fet, ja.

bonita, de cuerpo bonita i muchacha te quiero, això ens diuen, eh? Són la Isa i l'RVFV, sens dubte patant-ho amb una d'aquestes cançons que ha sonat molt i molt aquí a Flash FM i que ho continua fent. Flash! Ara ens anem cap a França, que també tenim per aquí el Mauvais de J.O. per cantar-nos el seu Pile. Pile.

0: Va, discotequeri va ponerlo de moda, tu eres pa' mi i jo petitó, eh? Quina declaració d'intencions que ens porten aquestes dues perilloses, l'Anna Mena i la Lola Indigo. This is Flash FM. Petitoa, eh? Cançó que també, per cert, és el número 1 de la setmana aquí a Flash FM per segona setmana consecutiva i també és la cançó amb la que obrim una nova hora aquí a la que mandà. Vinga, seguirem parlant de relacions, eh, ara, i de coses romàntiques.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, aquí estic jo, la Mireia Molina. Escolta, anem ara amb la Tini i l'Ulisses Bueno a parlar de dos amantes, però no malament, sinó dues persones que s'estimen molt.
2: Esto dice así.

Ja ens ho diu el Quevedo, que ell no se muda ni borratxo, de les seves terres, de les Canàries, en aquest àlbum tribut, a les seves illes. Nosaltres tampoc ens movem ni borratxos, d'aquí de la Camana, que et portem, com sempre, el poder del ritme, ara de la mà de Detallets. Flash! Et venen amb aquest Era això, a parlar de la felicitat i de la vida mateixa, eh?

Sona Flash FM. Ah, sí.

Te veo en la graciosa, ¿eh? Ya sabeu, apunteu que teniu un viatge pendent amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. També diuen que ja la vida és més sabrosa, jo no ho sé perquè no hi he estat, però escolta, cada cop que escolto aquesta cançó m'entren ganes de marxar-me cap allà per seguir gaudint de la festa, eh? Aquí a la que manda ho fem ara amb els Figaflauas en molt poquet. Abans, però, tornem a un clàssic del 2018. És a la Noel, perseguim la festa, ara va bé, ella quiere beber, la Noel també, eh? Segur que sí.

0: estàs demasiado, te pienso demasiado. Escolta, poesia pura i dura, eh? D'aquestes de les que feia temps que no es veien. Són la Karol G, la Jude Line i el Rusowski en això que resulta ser el Baby Wow. This is Flash FM. És, per cert, també una cançó que ha arribat a ser el topo mundial, eh? Imagina aquest trio de perillosos fins on han arribat i també el meu crack de la setmana, Flash FM, i això significa que hem obert una nova hora. Escolta, seguirem amb el poder del ritme, ara amb Jay Wheeler i Omar Kurz.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.

Fire, fire, eh? L'ambient està que crema en aquesta matinada, tot i que, escolta, hagin baixat una miqueta les temperatures, que ja tocava. Doncs amb les pulsacions accelerades, que les tenim aquí, seguim amb el poder del ritme, ara amb un clàssic d'aquells que no passen de moda, és el Dura Remix, estic segura que us posareu a cantar fa 8 anyets, d'això ja. Flash FM. Punta mi reggae.

El Mora i el C. Tangana diuen que necessiten droga, per oblidar algú. Home, no sé jo, Si hi ha una cosa que està clara és que no es poden oblidar aquests temes. Una cosa, això sí, el que no s'oblida, Aquest tema d'aquí a la que manda, una d'aquelles que sona cada any i mai passa de moda, com el Conjuntito de la Mar Montes i el Bo.

arribant cap al sol amb el Hugel des de França, tocant-ho tot, amb el Moving to the Sun. Va de sol, la cosa, com si estiguéssim encara amb les altes temperatures a l'agost. Res, oblidarem que estem de matinada aquí ja a la que manda. Escolta, ens anirem ara, Seguirem amb els Rayos de Sol, el remix que ens ha portat aquest 2026, el Henry Méndez.

0: Contando los centímetros que estoy de tu boca, ¿eh? Quina cançó, si és que no es poden parar de treure bones frases en aquest petitó a... This is Flash FM. Són la Lola Índigo i l'Anna Mena, que s'han juntat aquest 2026. Dues grans artistes, dues reines, per portar-nos al número 1 de la setmana Flash FM, eh? El petitó a la cançó del petitó, com diuen molts. Seguim aquí, amb el poder del ritme. Ara ens anem cap a Jamaica a pujar una miqueta les pulsacions, que toca posar-se a ballar amb el Jamaica en Bam Bam.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.